0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia. Entre bon dia. Aquest gol de Johan Cruyff narrat per Joaquim Maria Puyol a Ràdio Barcelona. I aquest altre de Lamine Yamal, narrat pel Bermúdez.
1: És boníssima, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Marca, Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Han passat 50 anys i 15 narradors que han celebrat, que hem celebrat, 70 títols del Barça. 70. Les 5 Copes d'Europa i 20 lligues de les 29 que té el Barça al palmarès. La última fa pocs mesos, amb Hansi Flick. La primera fa molts anys, la de l'Urruti t'estimo.
2: Mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona, que amb la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo!
3: Urruti, atrapat! A més, si no és de futbol en català, atrapat! El Xau a la Bucarest! Campió de la Copa d'Europa.
4: Antia Farra, punta dret de l'atac amb la posició de Julio. Gary Necker, se n'arriba de Gary Necker, centrada, Gary Necker, el segon pal, un cop de cap, la pilota s'hi treu, gol, gol, gol, gol, gol,
5: gol. L'ha lluitat molt bé aquesta falta, S'imagina que marca el Barça i el Guardiola torna a entrar al camp, abraçar els jugadors.
6: Oh, que maravilla.
5: Això es podia...
7: Estoy con para Vaquero, que la pararà i en parlarà con Vaquero. Koeman, xut de Koeman, gol!
8: Continua pentinant la cresta! Golàs de Leo Messi!
9: Tu, meu amigo, Nil! Oh, Nil! Acaba de donar la Lliga de Campions al Barça!
10: Campions, campions! Campions de Lliga! Ni l'Atlètic ni el Madrid, ni l'Atlètic ni el Madrid. El Barça ha guanyat la Lliga!
11: Aixecant la pilota per sobre de Pau López, travessell cap a dins, aplaudiments i ovació al Villamarín. Escolteu perquè està ara mateix cantant el Villamarín el nom de Messi. Increïble el gol que acaba de fer Leo Messi, una altra obra d'art per la inacabable llista que ens ha deixat durant tota la seva carrera.
12: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Per acabar de culminar la Lliga d'un Barça de Hansi Flick que vol establir la seva pròpia dinastia, d'un regnat que comença de la mà de l'entrenador alemany i sostingut per la Masia.
13: Me l'ha deixat, però Ferran pot fer el segon pic. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quina meravella! Quin festival! Quina alegria! Que feliços som!
14: Marco Rafiki! Passada espectacular de Pedri entre línies. Crec que en aquest cas ni molt menys és fora de joc. La passada és increïble, però que fàcil que se'n va Rafinha donar i Simón.
0: 50 anys, 15 narradors, 70 títols del Barça, 5 Copes d'Europa, 20 lligues. Aquests dies estem de celebració a SER Catalunya. Ràdio Barcelona va ser pionera, transmetent en català, i es manté com l'única que ofereix la possibilitat d'escoltar el Barça en dos idiomes. Puyol ens va obrir camí, i com ell mateix ens va explicar, un dia el que t'hi jugues, els que hem vingut després no hem parat de caminar.
15: Aquella transmissió la vaig fer en aquesta casa i jo només volia arribar al final. És a dir, poder dir, hem acabat, saps? Hem cobert els 90 minuts. Però a la mitja part el tècnic ja em va dir, la central de Ràdio Barcelona hi ha moltes trucades de molta gent emocionada. No perquè jo ho fes bé, que sovint no vaig ser gaire bé aquell dia, sinó perquè era una manera de recuperar el català, i era una manera de recuperar-lo no en els espais per les elites, sinó pel gran públic, a través d'un vehicle tan important com el Barça i a través d'una cosa tan popular com el futbol. Per tant, diguem, des del punt de vista de la gent que no volia que el català es promocionés, això era una iniciativa que, com heu demostrat tots els que heu vingut després, tenia futur. I Déu-n'hi-do el futur que ha tingut.
0: Aquests dies, Flaqui, celebrarem els 50 anys de futbol en català. Ho farem de la mà de Catalunya Ràdio, amb programacions conjuntes que ens portaran, Flaqui, a tu i a mi, al Tot Costa.
6: Sí, senyor.
0: I al Jordi Costa i la Sònia Gelmà, al Que t'hi jugues.
6: Benvinguts seran.
0: El dimecres 16, al Barça Racing, farem una prèvia conjunta amb el Ricard Torquemada i el Bernat Soler des del Camp Nou. Catalunya Ràdio i Ser Catalunya. Ser Catalunya i Catalunya Ràdio. I contem amb vosaltres, que segur que teniu molts records d'aquests 50 anys de transmissions en català, 50 anys de títols del Barça. 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, què és el que recordeu amb més carinyo? Quin és el vostre millor record? Per exemple, el Quim Molins, que abans de ser col·laborador nostre era i és molt oient de ràdio, però molt oient de ràdio, ens diu això.
16: Records de les meves hores de ràdio es centren sobretot en aquella banda radiofònica de poques emissores que era la freqüència modulada, la FM. La Ràdio Barcelona, de programació clàssica, matia per una mitja. I la de la FM era bestial. Quasi una hora de música i, aleshores, normalment, informació esportiva i publicitat de Núñez i Navarro. I els caps de setmana? Doncs els caps de setmana, escoltar el Puyal, perquè jo almenys ho deia així. Vaig a posar el Puyal. Apreníem un nou vocabulari de català aplicat al futbol en una generació com la meva, que no va tenir classes de català fins més o menys el 1979. I en aquell moment del postfranquisme, on els títols, per diversos motius, no ens acompanyaven molt, em queda el record dels partits d'aquella Recopa de Basilea de 1979, on molts anys abans de l'encara Messi, encara Messi, del Pizzi Sos Macanudo o de l'emocionant Urruti T'estimo, quan Reixac va marcar el tercer gol a la final contra el Fortuna, el Puyal va estar cridant com un boig. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, més de 20 cops, afegint un "ja sabia jo que no em fallaries, Charlie". Gol.
0: 6-6-32-72-11, el WhatsApp del Que t'hi jugues, per rebre les vostres notes d'àudio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 14, el que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Flaqui, Vermu, Vermu, Flaqui, us ho vau passar bé ahir a Mestalla, eh?
1: Ens ho vam passar molt bé. Vam passar una miqueta de calor, però ho vam superar a base de gols. La veritat és que el Barça ens fa xalar bastant.
2: És guapíssim, és guapíssim. Ara, començar la Lliga així, és que t'ho firma tothom. Tothom.
0: Ara parlarem de la victòria del Barça a Mestalla, 0-5, amb el Jofre Mateu, amb l'Àlex Delmas, amb la Paula López. Abans, Anton Meana, què tal? Muy buenas.
3: Bon dia a tothom, com estàs?
0: Vuelve la Champions, mañana en el Bernabéu Madrid-Inter, i en unos minutos podrem escoltar en directe el que t'hi jugues a José Mourinho y a Kylian Mbappé.
4: Epa. Sí, sí,
3: sí. Es bastante sorprendente que el Madrid elija a un protagonista de este nivel para la primera rueda de prensa de la Champions. Es verdad que es el rival más potente que va a tener en su estadio en la fase liga de la competición. El equipo lleva entrenando desde las 10:30 de la mañana. También luce el sol aquí en Valdebebas. Temperatura agradable, aunque va subiendo a medida que pasan los minutos. Y sin Lunin, que no ha estado en el entrenamiento, aunque no cambia nada porque mañana va a jugar Thibaut Courtois, todo el mundo esperando en la sala de prensa, que ya se va llenando, para escuchar a Mourinho, que se reencuentra con su Inter de Milán. Por primera vez se ve las caras en Europa con el Inter desde que dejó el Inter. Me parece un dato llamativo, lo desconocía, me lo ha comentado Tancredi Palmeri aquí en la sala de prensa, que nunca se ha enfrentado al Inter en Europa, lo ha hecho con la Roma en Italia, pero no en un duelo europeo. Es aquí en Madrid, pero para ellos Mourinho es lo máximo de lo máximo para los del Inter, y es un reencuentro especial. Y luego Mbappé, que viene de fallar un penalti que le supuso al Madrid la derrota en el campo del Betis, y que tiene ante sí el reto de demostrar lo que Mourinho le ha pedido, que marque muchos goles, pero que sirvan para ganar títulos. Así que en breve comenzará aquí en Valdebebas la rueda de prensa de Mourinho y de Kylian Mbappé.
0: Escoltarem el que t'hi jugues a Mourinho i a Kylian Mbappé a la prèvia del Madrid-Inter. És el debut en Champions d'un Madrid que tiene bastantes bajas para mañana entre sancionados y algún lesionado, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo las tres del centro del campo por sanción son bastante importantes. Camavinga, que vio aquella famosa roja en el partido del año pasado que supuso la eliminación blanca en Alemania. También de aquel día sancionado Arda Güler, y viene con sanción del Manchester City Bernardo Silva. Por tanto, mañana tiene que rehacer el centro del campo José Mourinho, y sin ser una final, porque no lo es un partido importante. El Madrid viene de una curva que no esperaba. Ya está tres por debajo del Barça de Hansi Flick. El Madrid fue incapaz de meterle un gol al Betis, y el Barça, si se descuida, casi le mete 8 al Valencia en Mestalla. Por tanto, hoy es la primera rueda de prensa, vamos a decir, un pelín complicada para José Mourinho, y mañana un rival de verdad, el Inter, que viene de remontar ante el Nápoles un 0-2 en la Serie A y que va a intentar asaltar el Bernabéu después de muchísimo tiempo sin poder ganar una Champions. Como digo, desde el año 2010, que la ganó aquí con Mourinho de entrenador.
0: Antón, un abrazo fuerte, nos escuchamos en un rato.
3: Hasta luego.
0: 12-17.
5: ¿Qué te jugas?
0: Santi Ovalle, què tal, com estàs?
6: Bon dia.
0: Com respira el vestidor del Barça després del 0-5 a Mestalla?
6: Exultants, la veritat. Creuen que és una temporada per fer història i estan molt contents en com ha anat tot des de l'inici de temporada, la majoria en plena forma, els que no tenen tants minuts amb ganes de demostrar que poden ser titulars. Ahir vam veure, per exemple, Dani Olmo, que li ha guanyat Fermín el lloc, lògicament perquè està jugant de nassos, però surti fa dues assistències, i amb aquesta competència interna que és sana, però que marcarà la temporada.
0: Ho vam explicar al Carrusel, també el que t'hi jugues Barça. Eric García es va fracturar el nas, entenc que jugarà amb màscara. Dimecres no, perquè està sancionat, però diumenge ja podrà jugar.
6: De fet, està entrenant a aquesta hora amb la màscara famosa ja. O sigui que és de ferro.
0: És una màscara que ja va portar la temporada passada, perquè també es va fracturar el nas, sí, i ens va explicar el Nil Sol a la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, que va allargar el portar-la per una qüestió de superstició. Sí. Quan ja no calia que la portés, ell se la va continuar posant per superstició.
7: El bo és que no ha hagut de tornar a invertir en la màscara.
1: Clar, ja la tenia.
7: Sí. Va bé, home, poder aprofitar les coses, no? Poder aprofitar el material. Cui, què més vols?
0: Tu també saps el que és partir-te la cara.
7: Sí, clar, evidentment, no? Si ens l'anem tornant.
0: Flick està content, no?, amb el que està veient. Destaca molt la qualitat dels entrenaments.
6: La qualitat dels entrenaments, destaca molt la capacitat que té l'equip per dominar els partits des del principi fins al final. Són 17 gols en 4 partits. La temporada que començàvem sense un nou pur, un davanter centre després de tot l'estiu de Julián, i considera que l'únic que queda és polir moments en què no cal anar a l'atac, però està encantat i creu que es fan partits perfectes.
4: Estic convençut sobre com podem jugar i avui ha estat un partit quasi perfecte. Res és perfecte, sempre pots millorar. Si fos així, podríem deixar de treballar. Per això, per exemple, anant 5-0, continuem atacant i potser a vegades és millor calmar el joc i poder tenir més espais.
5: Stay a little bit calm and then you get more spaces.
6: Se'l veia, de fet, durant el partit, que hi ha un moment en què tira Rafinha una llarga, comença a córrer
0: 50 metres d'esprint.
6: Sí, però ell i va tirar cap enrere, va començar a cridar els jugadors com dient, però calmeu-vos, si no, no cal anar-hi, no cal, ara el que toca és tocar i dormir el partit. Però bé,
0: va deixar arribat Rodri, no?, entre altres coses.
6: Sí, i és un regal per Hansi Flick, que està, jo diria que està enamorat de Rodri com a futbolista.
5: We are happy that he is.
4: Estem molt contents de que Rodri estigui amb nosaltres a l'equip i vosaltres podeu veure que tot el que fa en pilota, el que fa al camp, té sentit. Dona estructura a l'atac amb la pilota, però també sense. En Rodri és increïble, no només al camp, també al vestidor. És un líder absolut i per això és fantàstic tenir-lo.
5: Absolute leader, and this is good to have him.
6: De fet, estava previst que fos suplent. I després d'una cosa que va passar.
0: Quina cosa?
6: Desvetllarem a la contracrònica.
0: Ah, val.
1: Com es fa promoció de la selecció?
0: Sí,
6: després d'una cosa
0: que... La gent està connectada tota l'estona, el que t'hi jugues molt
6: bé, Santi. Després d'una cosa que va passar i que explico a la contracrònica...
2: Després de la publicitat!
0: No.
1: És tremendo.
6: Va pujar a l'11 titular.
0: Doncs estarem atents a la contracrònica.
2: Però abans saps que la qualitat es nota en els acabats i, de fet, a emcat.cat, a emcat grup, hi tenen els millors materials per la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria, assessorament.

0: ferreteria i jardineria, assessorament, materials sostenibles i els preus més competitius. Ja ho pots trobar a emcat.cat.
1: El que sí que han trobat la manera de jugar junts són Pedri y Rodri. Así va a explicar el propio Pedri después del partido.
2: Bien, muy bien. Muchos dicen que no somos compatibles, que no sabemos jugar juntos, pero no, todo lo contrario. Creo que jugar con Rodri es muy, muy fácil. Es un jugador que bueno, pocas veces lo ves perdiendo una pelota y bueno, nos vamos a llevar muy bien, seguro.
1: És un dels debats que hi ha, perquè la selecció és veritat que no han casat gaire junts, però per nassos han de jugar plegats, perquè jugaran 60 o 50 partits aquesta temporada junts sobre el terreny.
3: Pedri va sortir ovacionat de Mestalla, igual que Fermín. Cridava l'atenció, eh? Primer la golejada del Barça, els xiulets cap a Peter Lim i tota la directiva del club i els aplaudiments de jugadors del Barça. O sigui, això t'ho diuen fa 15 anys i al·lucines. O no, Jofre Mateu, com estàs?
4: Hola, què tal? Molt bé, bon
3: Hola,
4: dia.
3: Paula. Sí.
5: Bon dia.
3: I ara saludarem a l'Àlex del Mas. Què tal, Àlex?
6: Bon dia, molt bé.
4: Sí, sí, l'ambient a Mestalla, evidentment, no és gaire a favor del València i dels jugadors. Molt sorprenent que sortissin ovacionats, però és que la superioritat va ser tan gran, tan gran, que s'acaben tenent. I el que diu Pedri, estic molt d'acord, fixa't que fins i tot li fa una mica de gràcia, no? Aquest debat és que sona una mica ridícul, no? Que Pedri i Rodri no puguin casar.
3: De fet, tu a la columna de La Vanguardia destaques que Rodri allibera a Pedri de moltes funcions tàctiques defensives i això fa que brilli més amunt.
6: Sí, sí, sí. De fet ahir, és a dir, posicionalment això es veu molt clar. Ja es va veure als minuts davant del Rayo i ahir es veu des del primer minut. És a dir, Rodri, ell està habituat a jugar com a mig centre únic i això ho està aprofitant el Barça. Era la gran incògnita si el Barça mantindria aquest mig al camp amb tres alçades o Pedri aniria cap a dalt. I ahir es va veure que Pedri puja una mica la seva posició, però no li canvia la seva manera de jugar. És a dir, ell pot venir a recollir sempre que cregui oportú, ell es pot moure per al camp, però sí que li resta, diguéssim, responsabilitats defensives i el fa estar més a prop de l'àrea. És a dir, per mi no és casualitat que ahir vegi porteria. I al primer partit amb Rodri, Pedri veu porteria. Per mi no és una casualitat, sinó que ja està partint des de més a dalt.
3: Paula.
5: No, jo també el que vaig veure com a comportament d'aquests dos migcentres és que moltes vegades Pedri i Rodri jugaven junts. Sí que és cert que després Pedri podia guanyar tota aquesta llibertat, no, de moviment, però en molts moments del partit jugaven junts com per atraure, com per fer sortir els jugadors del València i que després Pedri doncs pogués aprofitar aquests espais.
7: Uf, és que té una passada en llarg, Rodri.
5: Sí, és descomunal.
3: Heu arribat els dos que vau veure el partit de Rodri en directe enamorats,
8: ell,
3: eh?
8: Ell ahir em va esbroncar per com havia sortit jo d'enamorat de Rodri. Em va dir que era
7: bueno, és que el que li vaig
8: dir...
7: I avui
8: em sorprèn que està més enamorat
7: que jo. No. Jo el que ahir només he dit és que a mi el que em flipa és que crec que encara està al 70%.
5: Sí.
4: Jo ahir esperava un rendiment més baix de Rodri. Realment, és veritat que el rival va ajudar. Li va anar bé a Rodri l'amable rival, que diria l'Alex del Bas.
3: Tu m'has arribat a dir, Flaqui, que veient-lo al camp fa la sensació que juga ell contra els seus fills.
9: Sí, ara has fet un spoiler de la meva secció.
3: Ah, val, doncs no dic res més. Va, a les notes del professor Flaqué, estigueu atents. Perdó per l'espoiler.
4: Tots són ganxos.
10: La passa del professor Flaqué. Excel·lent.
8: El plaer de veure jugar aquest Barça. Tres manetes en quatre partits, 17 gols a favor, infinitat d'ocasions, combinacions dignes de la millor geometria, rematades impossibles, ritme alt, pressió per recuperar ràpid, alternar paus amb vertigen, una fam que no té aturador, vocació ofensiva, gols, gols i més gols. Acaba un partit i ja mires quan tornarà a jugar el Barça. En alemany, Flick diria quelcom similar a Schnallen sich sich han, no sé si ho he dit, Bermúdez. En català ve a ser cordeu-vos els cinturons, més o menys. Ens ho estem passant i ens ho passarem molt bé.
10: Notable.
8: El boom de Fermín, una altra exhibició, com no es diu Fermiño, les portades són per altres. En aquest inici de temporada no hi ha millor migcampista ofensiu. Si es digués Fermingham, alguns s'atrevirien a fer campanyes per tenir-lo en compte per als premis individuals. A Mestalla, gol, dues assistències, rematada al pal, una jugada messiànica, recuperacions i treball. La Masia ha generat el migcampista total. Fermín López, valorem-lo com es mereix.
10: Satisfactori.
8: Amazing Rodri. Primera masterclass. La seva ascendència i influència en el joc és brutal. Sap quan toca córrer i quan toca pausar. En un Barça jove, ella porta maduresa. Un equip que gaudeix del vertigen és el fre. Un fitxatge que no contemplaves, però que multiplica les teves aspiracions. Per moments a Mestalla, semblava el professor que es posa a jugar amb els nens. Rodri és fonamental pel que t'aporta a tu i pel que ha deixat de portar el gran rival. Podria haver fet créixer el Madrid, però ha preferit venir a potenciar el Barça, com el va definir Flick ahir. Amazing Rodri.
10: Suspès.
8: Cal suspendre res? No sé, que feia molta calor. Podria suspendre la situació que viu Mestalla i el València, però reconec que em costa generar empatia amb una afició i un estadi que de forma generalitzada sempre rep el Barça amb càntics i insults lamentables.
7: Home.
8: Posats a suspendre alguna cosa, doncs direm que la lesió d'Eric l'obligarà a recuperar la màscara, però vaja, que d'ahir en clau Barça, poca cosa negativa.
3: De Fermiño... de Fermingham.
7: Fermingham, m'ha fet molta gràcia, eh?
8: Digues Fermingham, vamos.
3: En parlarem.

0: Mala del masterclass de l'Àlex, perquè tu vols posar el focus en la connexió Lamine-Fermín-Fermín-Lamine, que també, déu-n'hi-do, eh?
1: Tela. És que ahir hi ha moltes coses, ho ha dit el Flaqui, però a mi em sembla que els tres primers gols neixen en aquesta connexió, aquesta química de Lamine-Fermín. Estan els dos... Hem parlat poc de Lamine. Lamine el veig finíssim en els dos últims partits i Fermín està a un nivell...
0: Que Lamine estigui fi és una gran notícia.
2: Home, l'altre dia amb el Rayo a casa ja va tenir 3-4 arrencades, no?, aguantant velocitat a molts metres, i sí, se'l veu divertir-se. Jo crec que en Fermín ja l'any passat va néixer aquesta connexió, ja fa temps, però l'any passat es busquen molt, se senten molt còmodes si Fermín està caient aquí amb aquest passadís i fan molt de mal. Jo crec que inclús amb Koundé ho van accentuar una mica més després per la lesió d'Eric, però Fermín a prop de Lamine se sent molt còmode i és molt perillós.
0: 19 anys ja té, Lamine, 19.
2: Sí.
0: Estan insultantment jove.
2: És perillosíssim que sigui tan jove. Perquè...
0: O sigui, li queda tanta vida per
2: davant. Exacte, perquè queda massa corbes per endavant. Però...
1: I ahir el primer gol que fa, és que se n'ha parlat tot, el primer gol d'en Jofre, ho sap, que era escarrar.
0: Amb suavitat, per sobre del port.
1: Per sobre, és una meravella.
2: No li cal quasi ni mirar.
0: I li anulen un gol que és per la ungla, eh? O sigui, te l'has de creure, la tecnologia, però és mil·limètric.
3: És curiós perquè prova moltes rematades ahir, i la que és la seva especialitat, que és la rosca, excepte una que sí que li treu Dimitrievski, la resta se li en van al tercer en fer tetra. I en canvi està com posant un repertori ara en marxa, l'altre dia contra el Rayo, la rematada al primer pal, ahir aquesta mena de vaselina, no sé, em sembla que...
4: Jo crec que també s'està posant a prova, ell mateix, de dir, ostres, crec que el meu xut clau és aquest, doncs aviam fins a quin punt doncs jo mateix em puc posar a prova i puc sorprendre, no?, els rivals, que al final d'això es tracta.
0: Anem a la contracrònica, va, venga. Que l'esteu esperant tots, la del Santi Ovalle.
5: Quina calor fot a Mistalla. Què faran els jugadors per combatre aquesta calor, pregunto? Sucs de síndria, begudes amb llimona, aigua de coco i més sal als àpats, que ajuda a la retenció de líquids, em responen. Tasto un dels sucs de síndria i automàticament es converteix en la meva nova beguda preferida. Els futbolistes arriben al partit i sospito que la gespa no aguantarà. Però el València es comporta. Reguen una hora abans del partit, 10 minuts abans i al descans. Si juguéssim a Getafe, seria com jugar al Sàhara. Comença el partit i Rodri és titular. M'estranya, perquè el dia abans provàvem els teòrics suplents. Sí, però va haver-hi una conversa Flick-Rodri després de l'entrenament, m'expliquen. El resultat? Rodri, titular. D'això se n'hi diu tenir ascendència. Lamine fa dos gols i li dedica al seu germà petit, que ahir va fer 4 anys, i veig una escena absolutament surrealista. El germà, un nen de 4 anys, passa amb els seus pares pel túnel de l'estadi i aficionats li demanen fotografies. Definitivament, el món s'ha tornat boig.
0: El que no veus venir és que la contracrònica anés amb la cançó dels Fruitis.
3: No, això... Bueno, pel suc de síndria i tot això, no?
0: És bo o no, el suc de síndria?
6: Una cosa...
0: O no el vau tastar, vosaltres?
3: El va tastar Ovalle,
6: perquè... El nen té 4 anys i crec que fa 5 és igual.
4: No, és idèntic. O sigui, tal com va néixer és com és ara mateix, també.
6: Crec que tindrà 15 anys i serà així. Estic preocupat. Crec que hi ha un error en el temps, a la Matrix. No sé.
0: 12:29, que t'hi jugues a ser Catalunya en una estona l'1x1, que avui serà especial...
6: Discoteques.
2: Home.
6: Rota el bacalao.
3: Després de la secció de l'Òscar Nin.
0: Amb Ximo Bayo.
3: Clar.
0: D'aquí a una estona l'1x1, sí. Especial discoteques del Barça 5, València 0, València 0, Barça 5. Ara escoltem José Mourinho, que ja surt en roda de premsa prèvia al partit que el Madrid juga demà contra l'Inter al Bernabéu.
7: Hola, mister. Hola. Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el Real Madrid arranca la Champions con bajas muy sensibles ante un rival durísimo que usted conoce perfectamente, como es el Inter de Milán. ¿Qué partido quiere ver mañana delante de la afición? Gracias.
8: Quiero ganar. Te podría decir quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como jugamos con el Betis y perder. Quiero ganar. Obviamente que estamos en una fase donde jugamos 8 partidos y el objetivo en estos 8 partidos es de cualificar, y creo que lo vamos a hacer. Pero quiero pensar este partido isolado de ese contexto. Quiero pensar este partido como un partido único. No quiero pensar que vamos a tener 7 partidos más. Y quiero ganar.
9: Hola, mister. Hola, aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Quería preguntarte por cómo has visto a los chicos después de la primera derrota, que no sabíamos en qué punto podía llegar, pero dijiste que el Madrid tenía que jugar bien o no ganaba en Sevilla, y un poco cómo valoras su reacción después de perder pronto, por así decirlo.
10: No, los he visto como me gusta verlos. Los he visto muertos en el vestuario en Sevilla después del partido. Los he visto ya bastante recuperados entrenamiento de domingo, y los he visto hoy perfectamente normales. Y después de analizarmos lo partido que hemos hecho, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo, que los goles que hemos fallado es una anormalidad, y que estamos bien, y que obviamente que tenemos problemas conocidos para el partido de mañana, pero ya está, vamos a jugar y vamos a competir y vamos a querer ganar.
11: Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. En la Champions, que vuelve ahora, y en el Bernabéu ha tenido, bueno, momentos muy felices. Ganó la Champions precisamente con el Inter aquí, y con el Real Madrid algunas decepciones. ¿A qué recuerdo de estos vuelve más? ¿Qué ayuda más? ¿Los buenos recuerdos o la frustración y querer superarla de a lo mejor los malos recuerdos? Gracias.
10: Obviamente que en el Bernabéu he ganado una Champions, obviamente que en el Bernabéu he perdido una semifinal de Champions por penaltis. He tenido el mejor y el peor en este estadio, pero no pienso en esto, de verdad, no, ni pienso positivo ni pienso negativo. Pienso que soy entrenador del Real Madrid, y que mañana se juega un partido de Champions, que, como yo decía, no es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio, no es una fase de grupos anterior con cuatro equipos, son siete partidos. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Veo que puede ser una grande posibilidad Real Madrid-Inter en el futuro, y cuando las cosas empiezan a ser muy serias. Pero es un partido que se juega mañana, cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos, y es lo que nosotros vamos a intentar hacer.
12: Hola, mister. Antonio Muela, Radio Nacional de España. El otro día decías, después del partido de Sevilla, primero que no reprochabas nada a tus jugadores porque habían hecho un buen partido, pero sí hiciste un matiz que habían sido un poco naif, que les había faltado un poquito de viveza, ¿no? No sé si te has encontrado una plantilla muy buena futbolísticamente, muy buena a nivel de jugadores, de chavales, pero que les falta a algunos, por su juventud, un poquito de malicia, entiéndeme, deportiva.
10: Es también una cuestión cultural. Es también una cuestión cultural. Yo a lo mejor he sido interpretado de un modo negativo, no lo sé, pero lo digo no tanto como una crítica, pero más como una constatación. Y mañana tú vas a entender lo que te digo yo. Mañana lo entenderás muy fácil.
13: ¿Qué tal? Aquí Óscar Maya para la Agencia EFE. Ante las tres bajas que tienes por sanción en este centro del campo, te quería preguntar si que juegue Trent en el centro del campo es una posibilidad que manejas. Gracias.
10: No te voy a comentar. Perdóname. No, soy honesto. Te podía ahora estar aquí cinco minutos dando vueltas y vueltas y vueltas. Soy honesto contigo. Y obviamente que no juegan esos tres. Están fuera por sanción. No lo sé, el algoritmo del calendario, no lo sé si hablaba italiano o no, pero el algoritmo ha elegido este partido para jugarnos en esta situación. Tu pregunta es obvia, es la pregunta que obviamente yo esperaba. pero ahí estamos. Tenemos 3, 4, 5 opciones, pero podemos estar aquí a hablar de todas ellas, pero al final no te voy a decir nada.
14: Hola, Josep. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Parliamo un po' in italiano.
0: Són les paraules de Josep Mourinho. Si diu alguna cosa, tornem a connectar al que t'hi jugues. Ha dit que mañana entenderás muy bien lo que digo. Entenc que quan els jugadors del Madrid vagin a terra no s'aixecaran de seguida, sinó que es quedaran una estona allà exagerant la falta, no?
2: I probablement una alineació no titular. Està com una mica posant el per si de cas, no? A mi m'està semblant que el partit no li acaba d'encaixar.
0: Sí, ha dit que tampoc és un partit superimportant, no és veritat important. Que no s'havia dit o mort, però home, començar la Champions al Bernabéu és un partit important.
6: Una porqueria de partit.
2: I l'algoritme habla italiano, per si de cas també l'haig d'acabar també.
4: Està siguent prudent, bàsicament. Vull dir, si guanya, doncs perfecte, i si no, doncs ja ho havia avisat. Sí.
0: Tres baixes al mig del camp per sanció, Guler, Bernardo Silva i Camavinga, i una per lesió, Tchouaméni.
4: Déu-n'hi-do.
0: Què tal el Madrid, què us està semblant?
2: No m'està sorprenent. Molt de nivell, algun jugador individualment per sobre de la resta i bastant el que s'esperava, que és no saps molt bé quina és la proposta, no saps molt bé què volen portar a terme, però va tenir els partits i no em sorprèn la derrota de l'altre dia, perquè jo crec que anirà passant i jo ja vaig dir, i doncs és una mica desig, però auguro una temporada amb curves i complicada pel Madrid.
4: Bueno, i una mica seguint amb la línia que van acabar la temporada passada, no? De jugadors amb molt de nivell, molt de talent, però realment sense saber-lo fer funcionar. Si hi ha una cosa que Mourinho ha millorat, no?, entre cometes, des que ha començat la temporada, és que al vestuari hi hagi bon rotllo, però no, el futbol no és només el vestuari, sinó és com funcionen però els jugadors dins del camp.
0: Va explicar el Gonzalo Álvarez al que t'hi jugués Barça, la retransmissió ahir, que Bellingham va parlar amb Mourinho abans de començar la temporada per dir-li que ell volia jugar més a prop de l'àrea i que es trobava que havia de treballar molt en defensa perquè n'hi havia altres que no corrien.
1: Sí, és que Bellingham és un dels jugadors que treballa, un dels pocs que treballa a dalt, eh? De totes maneres, Bellingham no és un organitzador, i és que només pot jugar allà, perquè la seva principal virtut és l'arribada, però no és un constructor de joc, que de fet no el tenen, només tenen a Bernardo Silva, no? A mi, sobre aquest inici, jo crec que el Madrid competirà millor que la Lliga passada, però simplement perquè ha fitxat bé. A mi em sembla que els fitxatges milloren la plantilla passada. Crec que alguna de les coses que està provant Mourinho amb Guler o amb jugant sense aquest extrem dret pur i posant un migcampista més amb Guler, o a vegades ha tirat allà a Bernardo, crec que té cert sentit. Dit això, és un equip amb moltes carències, encara vol pressionar dalt quan no sap pressionar dalt, vol apretar amb els laterals quan no tenen ni el tempo ni la cama per poder anar allà. Jo crec que hi haurà partits davant dels grans que patirà, i compta amb demà perquè li treu ferro, però encadenar dues derrotes per aquest Madrid de Mourinho seria perillós.
6: Sí, però jo ja estoy empezando a oler, ¿sabes? Tenemos que ser más...
0: ¿Cómo hueles?
6: Más murri. Tenemos que ser más listos. Hay jugadores del Betis que todavía están en el suelo.
0: ¿A qué huele el estudio?
6: Huele a Negreira, huele a... Em cuele a césped del Camp Nou.
2: El algoritmo italiano, no?
6: També. El algoritmo es catalán. Huele a...
0: Com tireva a casa muntanya.
2: Quan durarà Vinicius corregint defensivament el que no defensava Bellingham? Quan durarà això?
0: Endreçem l'actualitat.
15: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
0: Plaqui, el Sabadell tanca avui la quarta jornada segona.
16: Els de Ferran Costa reben el Córdoba 8:45 després de començar Lliga Invicta. 5 punts de 9 i cap gol encaixat.
6: Huele, huele.
0: Bàsquet.
6: Sabadell, huele bien.
0: Estrena del Barça d'Alexander Sekulic en victòria.
16: Els blaugranes van superar i el Morabanc Andorra 96-101 després d'una pròrroga, primer i únic amistós de la pretemporada. El torneig de Sant Julià de Vilatorta, victòria de la Penya i de l'Ilerna Lleida, en aquest cas contra el Kids Anas Manresa.
0: El Mundial Femení de Bàsquet, Espanya juga la classificació als quarts de final.
16: Contra el Japó a les 6:50 després de debutar passant per sobre Alemanya la primera jornada i caure contra Mali a la segona. Els quatre equips arriben empatats a una victòria i una derrota.
0: Un altre títol per al Barça d'handbol.
16: El Barça d'handbol, els Carlos Ortega, han guanyat aquest cap de setmana la 5a Supercopa Ibèrica després de superar l'Sporting de Portugal, el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya.
0: En futbol sala, el Barça es queda a les portes del primer títol de la temporada.
16: Sí, van perdre ahir la final de la Supercopa contra el Pozo Murcia, 5-4 al Palau. Havia remuntat els blaugrana un 3-1 en contra, però els murcians van decidir la final al darrer minut.
0: En motor, Toni Bou ja té 40 mundials.
16: Sí, no, continua fent història. Els de Piera, el de Piera s'ha proclamat campió del món de trial GP i ja suma 20 mundials indoor i 20 a l'aire lliure. Bou, amb 39 anys, ha guanyat tots els títols mundials que ha disputat des de l'any 2007.
6: Pero no tiene el balón de oro, no lo tiene. Porque gana muchos mundiales, pero no tiene el balón de oro.
16: Tu tampoc el tens.
6: Que te calles, gilipolle. Cállate.
16: Que no el tens.
6: Está faltando respeto, está racista.
16: Saps qui el va guanyar aquell any? Saps qui el va guanyar? Rodri.
6: Qui?
16: Rodri.
6: Rodri?
0: Fórmula 1, Kimi Antonelli s'imposa a Monza després de sortir 19è.
16: L'italià protagonitza la seva major remuntada de la història amb George Russell segon i Max Verstappen tercer. Antonelli és el primer pilot italià que guanya Monza des de fa 60 anys.
6: És que és impossible fer-ho.
16: És una desgràcia.
0: Sí, Francesc Rosés al costat.
6: És que la Fórmula 1 encara em fa vibrar, eh? Verstappen! Més de... James Harold Frenzen, millor. Carlos Alcaraz, confirma.
16: Sí, continua avançant el US Open. El murcià ha eliminat Tommy Paul en 3 sets. Ja és als quarts de final. El següent obstacle serà el nord-americà Ben Shelton, que ha eliminat Tsitsipas.
0: I a la vuelta, avui jornada de descans amb Enric Mas, encara líder. Borja.
17: Bon dia, que te juga. Saludos desde Sevilla, donde se está viviendo la segunda y última jornada de descanso de la Vuelta a España. En un día en el que los equipos han salido a entrenar por los alrededores de la ciudad sevillana, en una jornada en la cual el equipo Movistar evidentemente es el protagonista, tiene a Enric Mas como líder, 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2.10 sobre el 4 veces campeón, el esloveno Primo Roglic. Mañana volverá la competición, estamos en la recta final, 6 etapas para que finalice la Vuelta 2026.
16: Gràcies, Borja, i tanquem amb Maica García, waterpolista, ho ha guanyat tot, referència internacional d'aquest esport. Ha fet un comunicat fa una estona, uns minutets, on anuncia que el Sabadell, el club de la seva vida i portava 32 anys, no la renova. Va ser mare ara fa un any. Diu Maica García, nunca imaginé que tener una hija pudiera marcar el final de mi etapa deportiva en el Sabadell d'esta manera.
15: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala, com estàs?
19: Què tal, Sigue Rodríguez? Avui us porto un regal que jo sé que us agradarà.
16: A veure.
19: Una perleta que he trobat per les xarxes. No sé si l'haureu vist, però mira, escolteu i de seguida sabreu qui és.
20: Historia que te hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer.
6: Soy yo.
20: Estoy siempre cantando, siempre. Madre a muerte.
0: ¿Es Vinicius?
6: Estoy cantando.
19: Sí, pero el Vinicius de veritat. No el nostre.
20: Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Todo el día estoy cantando esto. Que es un vídeo
0: que
20: he hecho yo para demostrar lo de Madrid, que los quiero todavía más. Porque he renovado, ¿sabes? Sí, me han dado mucho dinero.
16: Mol.
20: Y tanto que ahora me siento que tengo que cantar para ellos también. Que me he aprendido este himno y el antiguo, los dos.
16: ¿Ah, sí?
20: Los dos. A la Madrid.
16: Ah, mira.
20: A la Madrid, noble bélico Adalí, caballero del honor. ¿Qué es el noble bélico Adalí? Bueno, me aprendería también el himno de España, pero es todo lo, es un himno de segunda RF. Un himno de RF. Qué tonto, que escribió la letra, era o manco o mudo, o algo así. Entonces, también me he aprendido los great hits de la historia de España.
16: Ah.
20: A partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Pero el Rüdiger canta diferente esta canción.
16: ¿Ah, sí? ¿Cómo la canta?
20: Dice, a partir la pierna del rival en dos, no me enseñan la tarjeta, soy un dios. Esto es Rüdiger canta esto. Y también me he aprendido la de cuando los árbitros van al bar.
16: Ah.
20: Que dice, depende... ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y también me he aprendido la que cantábamos el año pasado en el vestuario.
16: ¿Y la cantábamos?
20: Ni una sola palabra, ni gestos, ni mirada, apasionada. Y la que cantaban el Arbeló y el Xavi Alonso.
16: Ah, cantaban, ¿no?
20: Y se marchó, y a su barco le llamó Thiago Pitarch. Y el Fulham lo bajó a segunda, porque es un tonto gilipollas. Es la Belola, la Lila. Y la que canta también ahora el Mbappé, cuando tenemos que defender, es una lata. Él trabaja. Todos los días tienes que ir a presionar. Y mi canción favorita, que
16: es
20: de canto de loco, loco, está loco. Es que dice, eres tonto. Si no te gusta que no estás vivo, eres tonto. Esto es algo que nació contigo, gilipollas, y mañana, segunda, ta, saltas de la cama, luchas tu mañana, mira la cara que no tienes nada, eres tonto, gilipollas.
5: Historia que te hiciste,
20: historia por hacer. Porque nadie resiste tus ganas de vencer.
5: Sí, siempre cantando, siempre.
20: Siempre. Siempre cantando esta canción. Cuando me graba.
21: Ojo, la primera para la pinta, deja botar, busca el remate. Gol, gol, gol. El balón es un caramelito perfectamente metido ahí.
22: De sobte Fermín aixeca una pilota preciosa buscant Lamine Yamal.
21: Y así que Lamine atrae a varios jugadores. Efecto imán, busca el pase con Canito incluido.
22: Segueix la pilota per Gordon, enrere per Fermín. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
21: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
22: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
21: gol. Se rompe el Valencia, Lamín por la derecha, desdobla por dentro Fermín, balón para Fermín.
22: Lamín y Amal buscan Fermín, al tanto Fermín. La...

0: ara ho fa Rafinha, que només l'ha hagut d'empenya plaer.
1: És el 11, juega de 9 i per ara mete un 10, Marco Rafinha.
0: Passivitat defensiva del València mentre Pedri Olmos tira una paret espectacular. Pedri, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Estalla, que incluso aplaude. Antes se quejaba de la pasividad de la defensa.
0: És que estava xiulant Mestalla. Estava xiulant perquè ningú defensava.
1: Ojo la mini, la manita del Barça. Gol, gol, gol.
2: 0-5 del Barça a Mestalla. M'encanta aquesta expressió, Flaqui. Rafinha, l'11, que juga de nou i es mereix un 10.
3: Per ara sí. Veurem com avança això, però és que és així.
2: Pichichi de la Lliga, Rafinha.
4: Sí, i és que la sensació és que Rafinha, sense ser la referència a dalt de l'equip, perquè juga amb una llibertat interessant, no? Ahir jugaves amb un equip que et posa 5 defenses amb un bloc baix, 5-4-1, i tothom s'espera que hi hagi d'haver un davanter que fixi el màxim a dalt perquè els altres puguin moure's. Rafinha juga del que vol i ja va apareixent, no només fa gol, sinó que se sent bastant còmode. A mi em sembla que Flick està trobant la solució.
2: I s'entén molt bé amb Gordon, no?
5: Mm. Molt bé, per mi és bàsic. A veure, jo crec que està funcionant també perquè Rafinha no s'ha adaptat a la posició, sinó que ha fet que la posició s'adaptés a ell. És a dir, no estem veient un Rafinha que juga en posicional, estem veient un Rafinha que surt molt de zona, que cau a bandes, i per fer això tu necessites que els teus jugadors més propers, o que el teu extrem esquerre, el teu extrem dret, o a l'interior, al mitja punta, en aquest cas Fermín, et mantinguin la profunditat quan tu te'n vas. No? I Gordon es passa el partit llegint el que necessita l'equip. Quan necessita amplitud, quan necessita aquesta estirar i fer la profunditat, i crec que afavoreix molt a Rafinha. Més enllà de que tenen química, però crec que són... Gordon és bàsic perquè Rafinha funcioni de nou.
6: Sí, no, i que tan important és que Rafinha sàpiga moure's d'aquesta manera, perquè crec que al final és una de les bases principals del Barça de Flick que estem veient en aquests partits, perquè els rivals no saben què fer, no saben si seguir, no seguir, si marcar-lo, no marcar-lo, llavors aquesta relació, no?, que hi ha amb els altres jugadors, com per exemple amb Gordon, com per exemple amb Fermín, inclús Xavi Espart, que sap també identificar aquests espais, aquests quadrats que es poden alliberar, ostres, fa que al final el Barça doncs pugui marcar molts gols i que pugui tenir una arribada ofensiva perillosa.
2: Tot just comença la temporada, queda molt, però aquestes quatre primeres jornades que el Barça ha solvent amb 4 victòries, 3 golejades, han fet que el món sencer al·lucini amb el Barça de Flick.
7: El quiosc del Marcos.
2: Oi que sí, Marcos? Que si vas repassant la premsa a nivell mundial, sí. Hi ha molts elogis al Barça de Flick.
8: Sí, he hecho el ejercicio, 3 países, Italia, Francia y Países Bajos, nunca mejor dicho. En Italia la gacheta de los pueblos lo tiene claro. El Barça ya es un show, comanda Yamal, manita al Valencia y Flick de forma súbita ya se fuga. Y escribe Filippo Ricci que Rodri es el líder que faltaba a este Barça lleno de jóvenes. Ayer, de nuevo, 3 nacidos en el 2007, de vez en cuando hay que recordarlo, eran titulares y luego apareció el cuarto. O sea, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Lamine Yamal y después Marc Bernal. De vez en cuando no está mal recordar que estos chicos prácticamente son juveniles y que están jugando en el primer equipo desde hace 2-3 años. En Francia también andan encantados con esta versión. Y este título me gusta mucho. La balada del Barça, titula Anthony Clement en el diario deportivo L'Equipe, quien sostiene que la demostración de juego azulgrana fue total. Así califica el fútbol del equipo de Flick. Un doblete de Lamine Yamal impulsa al Barça en Valencia, argumenta The Guardian. Y en los Países Bajos, de donde viene el Feyenoord, el próximo rival de la Champions, se lee en el Telegraph. El Barça impresiona en Valencia. Interesante cómo empiezan esta información del 0-5 en Mestalla. No está Bruno, pero por si acaso. El lesionado Frenkie de Jong, empieza así, sigue de baja, pero el equipo de Hansi Flick está rindiendo de forma excelente sin él.
2: És una evidència.
4: Aprofiten allà, no?, per tirar-li aquí.
2: El Barça és un show, el Barça impressiona, això és el que diuen a Europa, del Barça. Mm,
4: sí.
6: No, i que el Barça impressiona és una realitat. Vull dir, sí que és cert que els rivals que s'ha trobat al davant, doncs a dia d'avui tampoc és que hagin exigit massa. Vull veure aquest Barça, no?, davant d'un gran rival, però també és cert que tan fàcil és enganxar-te, no?, de la manera de jugar del rival com tu mateix ser protagonista i posar-li ritme i posar-li aquesta...
9: Però ja aprovechan sempre para meterme palos a mi, no?, perquè dicen que sin mi...
2: Però això viene de Holanda, eh? De Països Baixos.
9: Sí, sí, de casa. Nunca eres profeta, dices, ¿no? En tu casa. Es que siempre lo mismo.
2: Sobre el que comentaves ara, Paula, clar, quina importància li doneu a que el Barça ha jugat... Bueno, el València era un desastre, l'Elche és un dels equips que possiblement si no baixa, estarà allà, allà per descendir. L'Atlètic Club està en un projecte nou i el Rayo, la situació institucional d'estar tota la plantilla, com van reconèixer els mateixos jugadors, no? Al final has de guanyar els partits i has de marcar 17 gols en 4 jornades, però hem de ser prudents per l'entitat dels rivals d'aquest inici de temporada o no?
4: Jo diria que sí. Perquè és veritat que l'equip crec que amb mèrits, però fa molt petits els rivals i realment el nivell és diferent, o sigui, ja no només amb el València, per mi són de diferent categoria pràcticament, traient l'Atlètic Club, i dos, perquè em dona la sensació que el Barça de Flick vol jugar molt a una cosa que té molt de vertigen, que és molt interessant, però que s'allunya per molts moments de tenir molt control del partit. Gràcies a Déu tens a Rodri i tens a Pedri, però si tu vols jugar a descontrolar el partit, si el rival és molt bo, pot fer molt mal. I aquí, de moment, no s'ha trobat en aquest context, per tant, sí que hem d'esperar.
6: Bueno, el dia del Rayo sí que és cert que en molts moments van veure un partit trencat
4: quan te fan el 3-2, no?
6: Exacte, i el Rayo Vallecano et posa ja una mica, sí. Ostres, què està passant, no? Però crec que l'altre dia, el partit contra el València, es van veure que aquests errors es van corregir, i sí que és cert que el València doncs, no et va generar gairebé res, però tu com a Barça també vas saber ser sòlid en això.
5: Per mi hem de ser prudents, però una mica prudents, eh? És a dir, per mi no és casualitat tampoc veure que dels 4 partits, en 3 has marcat 5 gols, i el partit que no marca 5 gols és perquè Unai Simón fa un partidàs brutal. És a dir, sí. És una capacitat de generar futbol molt alta. Ara mateix l'any és molt llarg, i hi hauran baixades i pujades, està claríssim, eh? Però ara mateix és el millor Barça de Flick de l'era Flick. És a dir, és l'equip que...
2: Va explicar el Fermín, el que dius Barça, que havia generat en 4 jornades 67 ocasions de gol. Imagina't, el Barça. Sí, sí. 67.
3: Sí. Jo entenc la prudència, però m'agrada ser, diguem, si vols, irresponsablement optimista.
4: Que bonica. Bé,
2: saps? Estàs finet avui, eh?
3: No, però és que portem 4 partits que ens han posat a tots amb unes expectatives molt elevades. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el Barça bo, el Barça de la millor versió, i fixa't ja el que tenim. Hi ha solucions per gairebé totes les posicions en cas que hi hagi un contratemps. Hi ha una competència que, si som capaços de portar de manera sana al vestidor, crec que projectarà la millor versió de molts futbolistes. Només cal veure ahir com entra Daniel en l'últim quart d'hora, que veu que Fermín ha fet un partidàs i que si o entra en aquest nivell o es queda fora de l'equació. No sé, evidentment la Champions són molts detalls i compten coses que no depenen del tot de tu. Però a mi m'agrada aquest Barça i em fa ser millor que dèiem fa anys d'aquest any sí, doncs sembla que aquest any també, i Europa tant de bo sigui
2: així. A mi m'agrada ser irresponsablement optimista.
4: És molt bonica i te la compro moltíssim.
3: Però?
4: I a més hi ha una cosa que reforça molt, que és una de les que has dit, que segurament li posem alguna pega per por a que baixi una mica el pistó, no? Perquè ho veus tot positiu, clar, que ells mateixos. Però la competència que hi ha interna, amb això suma molt.
2: Va, ha acabat la roda de premsa de José Mourinho. Divendres al Que t'hi jugues amb l'Helena de Diego i el Bermúdez feien broma sobre aquest Mourinho zen, tranquil, relaxat, que no raja de res.
9: Calma.
3: Calma.
2: Amb aquesta música, us recordeu? Pues sí, divendres, al Que t'hi jugues. Helena, feia broma de quan s'acabaria, no? S'ha acabat.
4: Clar, Pablo,
2: s'ha acabat, no? S'ha acabat. Mourinho, rajant del bar.
10: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Y viene una tercera pregunta, ¿por qué no ha llamado el árbitro como mínimo? Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? Un poco extraño.
9: Un poco extraño.
2: Comencen los porqués de Mourinho.
9: Estoy tranquilo, pero algún día vamos a empezar Hard Rock.
4: ¿A qué huele?
9: Huele a...
2: Espera, que ya una otra rajada.
9: Cambio de todo.
2: De la groga a Vinicius.
10: Yo quiero ir en la dirección de la honestidad y pensar que él no sabía el reglamento. No puede ser el árbitro, no puede ser el VAR. La otra cosa en este partido que no tiene nada que ver con el resultado otra vez es por qué motivo el capitán del Real Madrid lleva una tarjeta amarilla. Cuando el capitán Vinicius ha hecho así y se dirige al árbitro y antes de llegar lleva una tarjeta amarilla, yo me gustaría también saber por qué motivo.
3: Porque nos dicen siempre que el capitán
10: tiene el derecho de educadamente y sin ser de un modo agresivo acercarse a la red para pedir algún tipo de explicación.
2: Han tornat els porqués.
9: ¿Por qué?
2: Pausa y lo comentem al
9: final. Pero es un porqué más tranquilo.

0: l'àlbum de records d'en Toni Bassas.
1: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Pujal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica em va fer tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
0: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
2: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: diosa, vallada,
1: la diosa
0: y en un estado lamentable. Si la tienes que cubrir, la cubres con mármol de travertino y con rosas recién cogidas del rosal, algo que merezca la pena. Esto es una vergüenza. Pero bueno, yo es que llamaba para otra cosa.
2: Ah,
0: bueno,
2: me
0: habéis llamado vosotros, pero yo hago la idea que pago yo la llamada. No lo van a saber llevar estos lecheristas, ¿eh?
1: ¿Te ha gustado, lo que has escuchado de Mbappé y de Mourinho?
0: Esto, ellos están mirando de reojo, están tirando balas fuera y saben que no les llega, a fútbol no les llega, incluso con los pelotazos que le está regalando la presidenta de la comunidad, Dora la robadora, tampoco llegan. Es que tampoco llegan.
1: Dora la robadora.
0: Y futbolísticamente, ellos están también mirando de reojo y saben que no llegan. Saben que hemos pasado de Ferran a Fermín, que es como pasar de abrazar a follar. Y no lo llevan bien. Van a quedar con secuelas graves. Van a tirar balones fuera. No les va a interesar hablar de fútbol. Y solo le pido a la hermandad rociera barcelonista que disfruten, porque nos vienen años de muchas, muchas risas, que es lo único a lo que no saben enfrentarse, al cachondeíto, a la mofa, a que te rías de ellos. Entonces vamos a dejar un poquito de lado el fútbol, porque la pelota pondrá las cosas en su sitio, y vamos a reírnos de ellos mucho. Todo lo que podamos.
1: Tío Faja, te escuchamos mañana. Un abrazo fuerte, Marqués.
0: Venga, os quiero.
1: Un quart de dues del migdia.
3: One shot.
4: ¡Al trabuco!
3: Sí, tío Faja, gracias.
1: Ara continuem parlant del Barça, també del Madrid, del que acabem d'escoltar a la prèvia de la Champions, amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb el Àlex Delmas, que ha preparat un del masterclass sobre la connexió Lamine-Fermín, però ens demana pas des de l'aeroport del Prat el Martí Juncà, que està amb un campió del món que acaba d'aterrar a Barcelona procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, i que ja té més títols, 40, que anys.
5: Gràcies.
1: 39.
5: Soc jo, no?
1: No.
5: Ah.
1: Martí.
6: Bon dia, sigue.
1: Què t'expliques?
6: Doncs mira, més que amb un simple... Simple queda petit al costat seu. És bàsicament història viva de l'esport català i mundial. Estic amb Toni Bou. Bon dia, Toni.
7: Hola, bon dia.
6: Que, com deies, acaba de guanyar en 39 anys el seu 40è mundial. També el juny va complir un rècord Guinness i que sembla que no es cansa de guanyar, no?
7: Molt content amb el que hem aconseguit, algo que bueno, fa anys que anem perseguint, quedava molt lluny al 40 i al final doncs, ho hem pogut acabar aconseguint seguit 20 anys consecutius, així que és una passada, ho hem celebrat com toca i disfrutant-ho.
6: Doncs sí, que ja l'escolteu a Toni Bou en directe pel que t'hi jugues.
1: Toni Bou, felicitats.
7: Moltíssimes gràcies.
1: Com és celebrar-ho com toca?
7: Bueno, a veure, hi ha moltes celebracions. Serà una celebració llarga. Ara toca una mica de dies de feina, de premsa, però ahir ho vam celebrar amb l'equip. Tocarà més endavant ara amb els amics també. Així que bueno, la celebració és la part més divertida i que es disfruta més, evidentment, després d'un any de tanta tensió que se m'ha fet molt llarg.
1: Recordo que sempre que t'entrevistem i celebrem amb tu els èxits, els títols, ens acabes dient que l'any vinent més. Ara també, o ja seria qüestió d'anar deixant pas als altres?
7: Sempre, sempre. A l'esport no es deixa pas als altres. A l'esport t'apartes quan no hi ha res més. Això és la meva forma d'entendre l'esport i la meva forma d'entendre la vida que m'ha portat fins aquí. Seguir al màxim possible. Ara la veritat és que tinc una lesió a l'espatlla bastant greu. Hem pogut fer tot l'any i he millorat moltíssim durant aquest any, a punt d'operar-me un parell de vegades. Així que bueno, veurem què acaba passant. Però com sempre dic, quan s'acabis, perquè no quedarà res més.
2: Això te l'ha preguntat, Toni, per aquesta lesió, perquè aquests problemes d'aquest any, no sé si ha sigut el mundial més petit, entre cometes.
7: Doncs per una part podria dir que sí, perquè els primers 3 mesos van ser molt complicats. Tenia l'experiència del 2016, que també em vaig trencar un tendó de l'espatlla. Aquesta vegada és un altre, el C2, perquè l'altre no el vaig operar. Sabia que poder no podria, però que els primers 3 mesos són un tràmit que has de passar, que no pots decidir allà en el moment que dius que vols intentar-ho, i així va ser.

0: a partir del tercer i quart mes he canviat moltíssim. L'any esportivament parlant ha sigut boníssim, la posició sobre la moto no és la que voldria, sí que dies de més dolor que altres, però molt content de com ha anat. És veritat que em falten coses sobre la moto, per això valoro ara operar-me, però bueno, he millorat molt i ara una mica de descans segur que m'anirà molt bé.
1: Perquè si t'operes, quant temps has d'estar sense poder entrenar?
0: Veurem, el problema és que és una espatlla molt complicada, perquè ja tinc un tendó trencat, amb el rotador també trencat, del subescapular, ara em vaig trencar el subespinós per culpa d'anar així durant tant de temps, i clar, no és una lesió que diguis t'opero i quedaràs al 100%, ni molt menys. I obrir una espatlla sempre és molt difícil, així que cal valorar-ho bé i veure si serien doncs, 3 mesos, 6 mesos o més, no? Llavors, a partir d'aquí també veure com quedaria. Si ara estic a un 70, poder per arribar a un 75 no val la pena, per arribar a un 80, un 85, doncs sí.
1: Et fa molt mal?
0: A la vida normal, no. A partir del tercer, quart mes, la veritat que depèn de què, pues, impossible. Per exemple, m'encanta jugar a pàdel i he hagut d'aprendre a jugar a pàdel a l'esquerra, perquè amb la dreta era totalment impossible, però el meu esport el podia practicar, per sort, per la posició, per el tema de la compensació, però sí, a partir del tercer, quart mes em va deixar de molestar dormint a diari i això m'ha ajudat moltíssim.
1: Portes 40 mundials. Hi ha alguna felicitació que t'hagis fet especial il·lusió?
0: Bueno, l'equip em va fer una felicitació, em felicitava el Marc, em felicitava l'Iniesta, el Guardiola, moltíssims companys meus d'especialitat de tot tipus d'esports, no em vull deixar ningú, no vull dir noms, perquè és un vídeo, crec que són 8 minuts o no sé quan és, i dura moltíssim, així que em va fer molta il·lusió perquè no m'ho esperava i bueno, pues que et felicitin els títols sempre és una passada.
1: Pep, no sabia que li havies fet un vídeo.
2: Coi, no ha guanyat més que jo, com no l'he de felicitar?
0: Claro, mira, estava ahí.
2: Ah, és que és que el Toni és història viva de tot. 20 anys seguits guanyant-ho tot, mare de Déu. I no s'ha buidat. S'ha buidat abans el seu dipòsit de la moto, evidentment. Suposo unes quantes vegades, una mica de simplomo. És simplomo el que has de posar?
0: Va ser així 100% la felicitació.
1: Toni Bou, una abraçada molt forta, que millori sí. Lo de l'esquena. I...
2: Sí, sí. Si t'operes acabaràs tenint més plomo a l'espatlla que a la moto.
0: Això segur.
1: I sobretot que gaudeixis d'aquest nou èxit.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre el que t'hi jugues just gràcies. A l'arribada a l'aeroport del Prat, procedent dels Països Baixos, d'Amsterdam, on ha guanyat el seu mundial número 40, amb 39 anys.
3: Què t'hi jugues?
1: En un moment, l'1 per 1 del València 0 Barça 5.
4: Especial discoteques.
1: Abans obrirem la del Masterclass per analitzar aquesta connexió que està donant molts gols i assistències al Barça en aquest inici de temporada. Lamine Fermín.
5: Del Masterclass.

0: Aviam, el... la dupla Fermín-Lamín-Lamín-Fermín, Àlex, quants gols i assistències han donat al Barça en aquest inici de temporada?
1: 8 gols i 3 assistències.
0: 8 i 3. Tu detectes que es complementen molt bé.
1: Molt bé, jo crec que és el primer punt. Es complementen futbolísticament. Per què? Perquè Lamín és més de rebre el peu, de regat, de qualitat, de tirar fins i tot cap a dins amb aquella diagonal, i en canvi Fermín és profunditat pura, de trencar. Ahir vam veure que en el passadís entre lateral i central li posava 1000 passades. Fixa't que a la pàgina Live Match Analysis ens diu, podem trobar, que en aquests 4 partits ja han connectat 67 vegades. Són 30 passades de Lamín a Fermín i 37 de Fermín cap a la mina.
0: Es busquen i es troben.
1: I es troben, i són moltes, per ser jugadors atacants.
0: I sent complementaris provoquen que els rivals tinguin dilemes.
1: Tenen dilemes perquè, clar, tu ets un rival com el València, que et defenses prop de l'àrea, tens la min, que se te'n pot anar amb el regat, si el deixes 1 contra 1 se t'anirà, si li fas una ajuda defensiva tens Fermín, que des de la frontal et destrossa amb el xut exterior, com vam veure. Per tant, es complementen i, a més, et plantegen aquest dilema.
0: Per això són tan difícils de defensar?
1: Són indefensables. Jo crec que les ruptures aquestes que vam veure ahir de Fermín amb el peu de Lamín, crec que és molt difícil d'aturar, perquè un arriba amb una potència magnífica i l'altre té una qualitat que les posa on vol.
0: I la mobilitat de Fermín ajuda a Lamín?
1: Sí, aquest és l'altre punt, Jo crec que Lamín té complicitat amb Fermín, també la té Molmo, però em dóna la sensació que li fa més bé tenir a Fermín com a mitja punta dret que no a Olmo, perquè aquestes ruptures que diem, aquesta mobilitat, moltes vegades li treuen les ajudes, li arrosseguen els defenses, li netegen la zona perquè després Lamín pugui entrar cap a dins i fer el xut o pugui fer qualsevol cosa, no? Per tant, em sembla que és qui més l'ajuda a que Lamín pugui jugar en avantatge.
0: De Lamín ja sabem el que pot oferir, de Fermín més o menys també, però sí que crida l'atenció que hagi tornat tan bé després de la seva lesió, no?
2: Sí, jo crec que s'ha marcat la temporada com una mica rebeldia i la lesió li ha fet mal, perdre's el Mundial, em sembla que s'està prenent com una cosa personal el rendiment i això li fa molt bé. Ja ell de per si que és molt enèrgic, no? I estic molt d'acord amb aquesta última versió que fèieu del Masterclass, perquè jo crec que Fermín li fa molt bé a Lamín i es nota molt en les vegades que Lamín li dona la pilota a Fermín perquè Fermín segueixi alimentant-li, que segueixi fent coses, no? Lamín, que és molt llest i va gestionant el partit, hi ha molts moments que li dona a Fermín dient, com a reconeixement de dir, bueno, ara te l'estic donant aquí a prop, però perquè la següent com que em trencaràs és més general. Ara, per mi ahir va ser exagerat la quantitat de vegades que el València va permetre això.
1: Sí, i tant.
2: Primer perquè deixava rebre a Lamín, que jugant amb 5 no entenc com rep tantes vegades sol obert, i després que si jugués amb 5, que hi hagi aquest espai de passadís on Fermín ocupi tantes vegades i pugui rebre, està molt mal defensat, però ho fa molt bé.
3: Li diuen l'espai indefensable perquè realment aquest espai que ocupa Fermín és un espai molt difícil de defensar, no? Però és que si ja li deixes que un jugador amb tanta qualitat com és Fermín que ocupi aquest espai i que a més doncs, tingui aquesta sintonia amb Lamín, la veritat que aquest espai es torna letal pel Barça.
0: A tu t'ha enamorat això de Fermín,
4: Sí, perquè és un jugador que va creixent, que quan va aparèixer els que no l'havíem seguit tant al futbol base ens va sorprendre. La primera temporada, bueno, penses, mira, és la irrupció, veurem com va la segona, que és la difícil que has de mantenir-te, no tan sols et mantens, sinó que creixes una miqueta. La tercera temporada la comença com l'està començant, o la quarta ja és el primer equip. És un jugador que a mi em sembla el migcampista total, i que si el veiéssim en un altre equip fliparíem i ens preguntaríem quan val, i resulta que l'hem format a la Masia i
5: resulta que el volíeu enviar al Linares fins que va arribar aquí el
4: Magui. Això és veritat, és un dels grans mèrits de Xavi Hernández.
5: Bueno, i que va posar Rafinha de nou,
4: haver detectat i haver descobert
5: el Koundé a lateral dret. No, si al final
0: va fer coses, Xavi?
5: El Covarsí. Si és que al final, amb la tonteria, el temps em donarà la raó. Perquè al final, si guanyeu la Champions, aquesta Champions és meva.
4: Champions. Like chocolate.
5: Like chocolate, Champions. Like Xavi, like Champions, like chocolate. Very well. Good morning.
0: A l'Uperú.
5: D'acord.
6: L'Uperú del Bermúdez.
5: Especial discoteques.
0: Joan García.
5: Mas Sorrer. Ara que ja s'acaba l'estiu, els porters es comencen a avorrir. I això que és una masia molt bonica.
4: Eric García.
5: Luz de gas. Es veu que li han canviat la cara.
0: Covarsí.
5: Platea, per començar a distribuir jocs, sempre ens va bé tenir un catalanet de Mariscal.
4: Gerard Martín.
5: Apolo, cada dia ofereix una cosa diferent, és un misteri. Un dia és un recital espectacular i l'endemà se li enganxa una mica els peus al terra.
0: Xavi Espart.
5: Be out, Platja d'Aro. De moment és el que li està dient a Cancelo i a Valde, que be out, please.
4: Rodri.
5: El Fitz de Madrid. Al principi dubtàvem perquè és de Madrid, però resulta que ens està flipant a tots.
0: Pedri.
5: Razmataz. No vegis la capacitat que té d'oferir alternatives, però sobretot per fotre una col·locada espectacular.
4: Fermín.
5: Carpes Vic. Domina la zona central com ningú i, si us plau, que mai acabi en possessió dels guiris.
0: Gordon.
5: Una discoteca més 16. S'ho està passant de nassos, però no hi ha manera que l'enxufi.
4: La minya mal.
5: Malalts de festa. Potser per això no va entrenar dissabte i va dir que tenia un cop, però 19 anys i ja apunyala d'aquesta manera. És que aquest tio farà història.
0: Rafinha.
5: El Blue Bar de Formentera. És on Hansi Flick ha trobat l'amor.
4: Oh, oh. També va jugar Koundé.
5: Amnèsia. Només entrar ja no sabia on estava.
0: Adeyemi.
5: Otto Zut. Complir, compleix, però per grans cites crec que trobarem una alternativa.
4: Bernal.
5: Munt Sant Cugat, per ser aparentment suplent, té la de protagonisme que té i seguirà tenint.
0: Christensen.
5: Opium, fa anys que és aquí, però continua sent un guiri.
4: Dani Olmo.
5: Bling, bling. Avui diumenge l'hem ensenyat només una mica, però la idea és que dimecres ho rebenti, que és nit europea.
0: Gabriel Jesús.
5: Imperator. Ha arribat amb moltes ganes, però poca mobilitat.
4: Hansi Flick.
5: Cocoa. Té nassos. No para de fer que triomfin menors d'edat.
0: I avui hi ha un bonus track. Peter Lim.
5: Un anglès borratxo a Magaluf. El missatge va ser constant i clar. Dile que se vaya, Lim go home.
0: En una estona podeu recuperar l'U per U a les xarxes socials del Que t'hi jugues, tots els continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, també a la pàgina web de la emissora. Vau veure l'Espanyol Sevilla d'ahir a la nit?
2: Sí.
1: Sí. Sí, sí.
0: El partit va acabar amb empat. L'Espanyol de Manolo González va salvar un punt, va rescatar un punt al final contra un Sevilla que va acabar amb 10. Elena, es dona per bo l'empat a l'Espanyol?
7: Sí, perquè aquest gol de Marcos Fernández al minut 98 sí que salvava aquest punt pels pericos, evitava el que hagués suposat la tercera derrota consecutiva, i va ser, com dius, un gol salvador en un partit marcat de nou per la polèmica arbitral. El Sevilla es va quedar amb 10 al minut 55 per expulsió de Sanganté, massa rigorosa per alguns, i Torralde deia al carrusel que per ell sí que era vermella per una entrada que havia fet sobre Roberto. Després Esma Espinosa va anul·lar el que hagués estat el primer gol d'Omar amb l'Espanyol per fora de joc posicional de Marcos Fernández per interferència visual sobre el defensa del Sevilla Castrín. El tècnic Manolo González un cop més parlava de la diferència de criteris per xiular aquest tipus d'accions.
8: I és que són coses que no acaben d'entendre amb els criteris. Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc o el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i l'altra, i es xiulen de manera diferent. Que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
7: Més contundent va ser Edu Expósito, que a banda de no entendre quin era el criteri arbitral, es va queixar de que l'Espanyol sempre surt perjudicat.
9: El criterio, ¿no? De siempre, ya son bastantes. Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, más la sensación de que siempre pasa lo mismo contra nosotros y estoy un poco cansado de esta situación ya.
2: Es contagia el missatge de l'Espanyol, sí. Ens agrada queixar-se. A mi em sembla que és molt rigorós el gol. L'expulsió per mi no... O sigui, no es poden queixar gaire perquè expulsa un tio. A mi l'expulsió del Sevilla no em sembla expulsió.
0: Sanganté.
2: No em sembla l'expulsió. Jo crec que és una interpretació...
0: Però en el partit va mereixer més l'Espanyol o l'empat és just?
2: Clar, perquè empate al final i sembla que tens un punt de fortuna perquè empates al final, però és que... No és molt superior al Sevilla.
3: No, va ser un partit bastant de tu a tu. Sí.
1: Molt pla, un partit molt pla. Jo crec que el Sevilla és un equip que des del principi de Lliga està esperant a la rada del rival, però ahir a l'Espanyol, sobretot en pilota, ofensivament, li vaig trobar a faltar coses. Crec que l'empat és just, també hauria estat injust que hagués acabat perdent.
2: Okay. Un puntet està bé, jo crec que està... Sí. No?
3: I que sumant aquesta Lliga també sempre això, important, sí, i més parells.
2: Venies de perdre dos, no està malament.
3: No. A casa, últim minut...
0: Jofre Mateu. Paula López, Àlex del Mas, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
2: Bona setmana.
1: Un plaer, com
3: moltes
1: sempre.
3: Gràcies.
0: Pausa i a la tornada l'Albert Llimós ens actualitza com està el cas de l'estelada d'aquell aficionat del Barça a Elx i què ha passat aquest altre cap de setmana amb un altre aficionat de l'Europa.
10: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
11: Què t'hi jugues?
12: Sí que maqui!
10: Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto, perdón, a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
13: Bueno, pues, mira, ahí m'has pillado.
14: Ahí m'has pillado.
11: Què t'hi jugues?
12: Sí que maqui!
15: ¿Entesos de papés?
0: Eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que nos lo ha quedado aquí.
16: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
11: ¿Qué te jugas?
12: Ambas. ¡Sí que aquí!
16: Vamos a hacer un pupa.
0: ¡Venga!
16: ¿Vale? Una, dos y tres.
11: ¡Jujá! ¿Qué te jugas?
12: Ambas. ¡Sí que aquí!
11: ¿Qué te jugas?
12: ¡Jujá!
0: Ximo Bayo, l'altre dia amb la ruta del Bacalao, camí de València, aviam què ens explica l'Òscar Nin aquesta setmana. Que el Barça juga Champions contra el Feyenoord i diumenge torna a València per jugar contra el Llevant. Albert Llemós, què tal, com estàs?
17: Què tal? Bona tarda.
0: Abans de parlar del cas de les estelades, avui el Barça ha fet públics els números econòmics per a que els socis es vagin preparant de cara a l'assemblea, que és el 19 de setembre.
17: Correcte, el 19 de setembre, el dissabte.
0: Del que t'has pogut mirar, òbviament encara no ho hem fet en profunditat, però extreus quatre titulars molt ràpids.
17: Sí, aquesta temporada 2025-2026, la passada, el Barça va tancar 200.000 euros de benefici ordinaris, 200.000 euros, però si tenen en compte els extraordinaris, les pèrdues són de 18 milions. El pressupost per aquesta, per la que estem disputant, es dispara 1.195 milions, 135 més que aquesta, que els 1.060 que s'han ingressat, però, compte, només un milió de benefici.
0: Per tant, es tancarà l'exercici econòmic de la temporada passada amb pèrdues de 18 milions d'euros. El club, públicament, quan va fer el comunicat, destacava els beneficis ordinaris, no parlava de les pèrdues generals.
17: Correcte.
0: Els beneficis ordinaris són 200.000 euros. 200.000 euros. I el pressupost per aquesta propera temporada arribarà als 1.195 milions d'euros, aquesta és la previsió, 1.195 milions d'euros, amb un milió de benefici restant després les despeses. Què més?
17: Correcte, dues coses més. El deute puja. L'endeutament net, és el que calcula segons els criteris de la Lliga, és de 607 milions 138 més que la temporada anterior. Creix, sobretot, per l'impacte a la tresoreria de tot el que genera l'Espai Barça amb els interessos, que s'ha començat ja a pagar aquesta temporada, i l'endeutament brut també puja fins als 910 milions, amb un creixement de 43 milions.
0: El Barça ja vam explicar que comença a pagar els interessos del finançament per l'Espai Barça.
17: Els 500 milions.
0: I això fa que el deute pugi.
17: Correcte. I l'últim, que també crec que és curiós, la massa salarial creix fins als 636 milions, 65 més que l'any anterior, pels moviments que ja s'han fet a aquest mercat d'estiu.
0: Per tant, puja la massa salarial fins a 636 milions d'euros, són 65 més, és a dir, que el Barça té més marge de fair play.
17: Té més massa salarial i veurem com s'acaba també tancant amb el mercat d'estiu, que formaria part d'aquesta temporada.
0: Anem per pams. El Barça tanca amb rècord d'ingressos, però no de benefici.
17: Sí, posem ordre molt ràpid. Aquesta temporada, com deia, 1.060 milions d'ingressos, 66 més respecte a l'exercici anterior, gràcies sobretot al Camp Nou. En concepte d'estadi s'han ingressat 225 milions, 50 més, i també a l'àrea comercial, sobretot amb patrocinadors, s'ha passat dels 473 milions als 527. També s'ha comptat aquest exercici 43 milions per traspassos, Dro, Pau Víctor, Ansu Fati, Trincao, Jean Virgili, entre altres, fins al 30 de juny del 2026, recordem-ho. I han pujat els ingressos, però també les despeses. Dèiem dels 1.022, no?, de despeses, es va pujar des dels 964 i la massa salarial esportiva també va pujar a l'exercici anterior un 7%. I atenció, els salaris esportius, no esportius, que també passa la temporada aquest, en aquest exercici, també pugen força, un 9%.
0: O sigui, els esportius pugen un 7% i els no esportius un 9%.
17: Sí, això fins al 30 de juny.
0: Per què només 200.000 euros de benefici si s'ingressen 1.060 milions i la despesa arriba als 1.022?
17: Perquè aquí s'han de comptar els costos financers de les operacions a llarg termini, tot el que és pòlisses, tot el que és crèdits, precisament. Com que s'han començat a pagar, com deia Sica abans, l'Espai Barça, això ha tingut un impacte a la despesa i també la tresoreria, i descomptant tot això, hi ha aquests 200.000 euros de benefici. Però, com dèiem abans, si comptem les operacions extraordinàries lligades a dos moviments, sobretot, un d'ingressos que és lligat a Hospitality, en què el Barça guanya 9,5 milions, però sobretot al deteriorament del que valia la Societat Barça de Produccions, tota l'àrea, no, de televisions, etc, que són 23 de negatius. Això, com que és despesa extraordinària, el club tanca amb 18 milions d'euros de pèrdues.
0: I aquesta temporada, que deies, es preveuen 1.195 milions d'ingressos?
17: Pujarà moltíssim l'estadi, calcula el Barça, 285 milions, és a dir, 60 més. També l'àrea comercial, 50 milions més pressupostats, però compte també amb el que aporta el mercat de vendes de futbolistes, dels 43 als 74 milions per les operacions que ja s'han realitzat, diu el Barça, puntualitza que la majoria ja s'han realitzat durant aquest estiu. La massa salarial torna a pujar, 65 milions, fins als 636, com dèiem abans, i els salaris esportius pugen 10 milions. Només aquest milió de benefici, com dèiem abans, sobretot marcat pels salaris i també pels resultats financers. A banda del deute, que dèiem que puja, el patrimoni net segueix negatiu, 168 milions negatius. Recordem que és el que tu tens, el valor del teu club, amb el que deus, restant-ho. Doncs és negatiu, ha pujat 15 milions, del 153 al 168.
0: Per cert, Mundo Deportivo va publicar que el Barça faria un parc temàtic al Camp Nou.
17: És un parc infantil. És un parc infantil amb l'empresa Babylon. Són uns 900 metres quadrats que ha presentat el Barça i que tindrà màquines recreatives, espais pels nens, per la canalla, doncs sí. Indoor, tot indoor. Jo, el meu dubte era, es feia a dins de l'estadi, no? En principi serà...
0: A l'esplanada.
17: A l'esplanada, es farà una gran, doncs, tancat, no? Amb 900 metres quadrats destinats a aquesta empresa, a Babylon, que té una llicència per 25 anys per desenvolupar i operar, doncs, aquesta activitat que li reportaria al Barça també ingressos ordinaris.
5: La Porta Aventura! La Porta Aventura! Al final ho farem.
0: Com està el cas de l'aficionat del Barça qui va agredir la policia a ells per portar una estelada?
17: Doncs està amb por, està amb bastanta por. Del Barça, de l'estelada. Sí. Anava a pensar que anem directament a...
0: El de l'Europa, no, de l'Europa, no. De l'estelada, no, per actualitzar, ho dic perquè parlem molt de casos i de sobte ens n'oblidem i ja no en tornem a parlar més.
17: Correcte. Està tranquil. De fet, l'hem vist en algun recinte esportiu. Hem estat amb ell i hem parlat amb ell dins d'un recinte esportiu, un partit de futbol, i està tranquil, però de moment, doncs, esperant quins passos fer. Es van reunir la setmana passada, dilluns, amb l'advocat Marc Molins, que és l'encarregat, doncs, de portar aquest tema i que treballa per al Futbol Club Barcelona, a l'espera una mica també de què passi amb la Fiscalia. La Fiscalia, doncs, en aquest cas d'Alacant, ha de moure fitxa i estan esperant què fa la Fiscalia, en aquest cas, perquè què fan i si presenten aquesta denúncia contra aquest agent, no? Que, de fet, el ministre, no? Fernando Grande Marlaska, va dir que se li obriria almenys una investigació, es podria obrir un expedient i, per tant, hi podria...
0: I de la investigació, que en sabem?
17: De moment, res.
0: He preguntat a Interior, gaire, no?
17: Estem a l'espera, ens hem posat en contacte tant amb la Fiscalia com també amb el Ministeri d'Interior, de moment estem a l'espera, doncs, que ens donin resposta de com està això, però ja fa unes dues setmanes, entenem que tampoc no és tan ràpid això, però el més probable és que se li pugui obrir un expedient sancionador.
0: I què ha passat aquest cap de setmana amb un aficionat de l'Europa?
17: Sí, anem, ara sí. Un aficionat de l'Europa que va denunciar agressions tant verbals com físiques a l'estadi del Corcón per part de la Policia Nacional també, per haver mostrat una bandera estelada. Aquest matí el club s'ha tornat a posar en contacte amb ell, té por, té una mica de por també per saber, doncs, què pot passar, i veurem, és un noi molt jove, doncs aquest matí estava treballant i era un dels més o menys 80-100 aficionats de l'Europa, la majoria escapulats, no? El grup d'aficionats més fidels de l'Europa, i ha tingut molt rebombori mediàtic aquest cas perquè arriba després del cas que comentàvem ara d'ells, i després també d'haver exhibit una bandera estelada durant una estona, se li va apropar a membres de seguretat del club i li van dir que la tragués. El noi va acabar guardant aquesta estelada, però tot després va anar pujant una mica i això va fer que se l'enduguessin, i aquí diu el noi, doncs, que el van agredir tant verbal com també físicament. Membres de Policia Nacional. L'Europa, als minuts, va ser molt poc després, va fer un comunicat a través dels testimonis de diversos aficionats que havien viatjat i que van abandonar la graderia de l'estadi de l'Alcorcón, en què explica textualment, els agents l'han agafat pel coll, l'han llençat a terra i l'han colpejat. Això ho diu el mateix Europa en el seu comunicat uns minuts després i relaten que se li va requisar l'estelada. Aquest matí a l'equip Catalunya, un dels aficionats que hi era, ha explicat el que van viure. Diu que el noi agredit va treure l'estelada quan ja havia començat el partit, que van venir amb bon to, podríem dir, els membres de seguretat del club, ell la va guardar, la resta d'aficionats de l'Europa s'hi van negar, va començar a haver una mica de rebombori al voltant d'aquesta situació. Al final, la Policia Nacional el va treure de la graderia i se'l van dur, i allí, segons la versió d'aquest aficionat que escoltarem, el van agredir. El Joan, que estava molt a prop, explica que en cap cas els van permetre gravar vídeos ni acudir al lloc on hi havia el noi que s'havia tret de la graderia principal de l'estadi i un altre noi que l'acompanyava, però sí que van escoltar insults.
14: Al cap de pocs minuts van venir amb 4 policies nacionals ja de molt males maneres de primeres, dient-li al xaval de l'estelada que ja en aquell moment se l'havia guardat amb una mica de por, que pugés i bueno, insultant-lo i tal de males maneres.
17: És la versió d'una persona, torno a remarcar-ho, crec que és important, que no va veure directament el que va passar després, perquè deien que no els deixaven ni mirar per sobre de la graderia. Per tant, tot el que va passar, i que hi ha dos testimonis, serien el noi agredit i un altre, hauria estat només amb els policies nacionals. L'Europa avui té junta. Volen recalcar la bona predisposició de l'Alcorcón en tot moment. Diuen que l'any passat va ser el club més amable, entre cometes, amb tota la idiosincràsia del club escapulat, fins i tot amb la pròpia identitat independentista que pot haver part de l'afició de l'Europa, i que l'Europa no ha de ser el club que tingui o lideri la garra en tot aquest cas de les estelades després del que va passar amb l'aficionat del Barça. Qui té una versió una mica contrària, podríem dir, és el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, que ha fet una piulada a les xarxes socials en què especifica, després de donar suport i que la llibertat d'expressió és important, que han rebut una informació que no coincideix a la que expressa l'Europa en el seu comunicat.
0: Quina informació han rebut?
17: No, l'Europa, el detall del comunicat de l'Europa, no?, que explica i
0: sí,
17: dona...
0: Sí, però quina informació ha rebut el delegat del govern?
17: No ha detallat la informació que rep, però entenc que li donen part, no?, els cossos de força i forces de seguretat, i que no es correspon amb el testimoni i amb el relat que fa el noi. L'Europa no té pràcticament material gràfic, a diferència del que va passar a ells, que hi havia molts vídeos que van servir per explicar el que va passar. En aquest cas, pel que dèiem abans, no hi ha material gràfic ni audiovisual del que va passar, i en canvi sí que ens ha facilitat, li ha arribat al club, una imatge i un vídeo dels fets posteriors, quan un membre de seguretat, en aquest cas sí de l'Alcorcón, s'increpa i entra en un cremament de paraules amb aficionats de l'Europa.
18: Barcelona, Barcelona. Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón. Vámonos.
0: Haga una puta llamada y te violan en Barcelona, maricón. Ho diu el responsable de seguretat.
17: No, no un responsable, sinó un membre de seguretat d'allí del club, no? Que s'increpen, s'insulten, etc. És un dels vídeos que ha pogut recopilar l'Europa, no dels fets en si, sinó de una mica de... Hi havia... Estaven crispats els ànims i, per tant, encara va haver creuament d'insults, una mica de rifirrafi entre totes dues parts, i és un testimoni només del que va passar en aquest partit, empat a zero entre l'Alcorcón i l'Europa.
0: Sí, el que hem escoltat és en boca d'una de les persones de seguretat de l'Alcorcón.
17: Sí,
0: no policia, sinó no policia. De seguretat de l'Alcorcón, privada.
17: Sí, l'Alcorcón, per cert, també hi hem parlat i ha dit que refusa fer qualsevol comentari sobre aquest cas.
0: Gràcies, Albert.
17: A vosaltres.
0: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
19: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
0: Li han regalat a Mourinho a la roda de premsa un aspersó?
20: Sí, és que clar, ens hem escoltat el més destacat de la roda de premsa, però hi ha coses sí que passen fora de micròfons, i aquest és el moment en què un periodista italià efectivament li ha regalat un aspersó a Mourinho.
21: Calmi?
22: Sí.
21: No devo pagare?
22: No, no. Un aspersó.
20: Li diu si li pot regalar una cosa, Mourinho diu que no li pagarà, que si li regala, que li regali, però ell no li paga, i efectivament a la sala de premsa li regala un aspersó un periodista italià, José Mourinho. És tremendo, eh?
4: Podria haver regalat una foto de Ben Querenza.
23: És un... Sí, clar, o una foto d'Obrebó, o de Busaca,
4: sí,
23: o de Diblequer,
0: o
23: de Frisk.
0: Aquest cap de setmana a Ràdio Barcelona, perquè us ho he explicat al principi del Què t'hi jugues, també aquest cap de setmana en diversos programes, a la retransmissió, teniu vídeos i contingut especial amb àudios de l'època a la pàgina web de la emissora. S'han complert 50 anys de futbol en català, de la primera transmissió en català després de la dictadura, després de la Guerra Civil i després de la dictadura franquista, que van fer aquí a Ràdio Barcelona. Aquest és el moment, 5 de setembre de 1976, en què Dolores Tejedo, Premi Ondas a la millor locutora d'Espanya el 1965, donava pas a Joaquim Maria Pujal en la primera retransmissió en català després de la dictadura.
6: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
7: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent...
0: En un especial que vam fer al Que t'hi jugues, Flac, i ho recordaràs, el Joaquim Maria Puyal ens va explicar com havia anat adaptant el llenguatge popular que s'escoltava als camps de futbol en una retransmissió de ràdio.
8: Sí, més que res, recopilar-lo, perquè existia i la gent continuava parlant en català als camps de futbol. O sigui, no es podia parlar en català per ràdio, però als camps de futbol sí que la gent parlava en català. Per tant, tu t'anaves a un partit de futbol de regional o de tercera divisió i tu senties parlar en català. Això de la bimba, la gardela, foli, burro, babau, no sé, tot això se sentia, no? El siri... Aleshores, el que passa és que, clar, el no haver parlat en català per ràdio d'una manera sistemàtica i d'una manera amb un registre més o menys establert, es feia una mica més difícil trobar solucions a allò que en castellà s'havia acreditat ja molt durant tots aquests anys. I l'única feina que jo vaig fer més que inventar-me un llenguatge va ser codificar-lo i primar algunes locucions, i com que tenia estructures acostumades a resoldre-les en castellà, a veure com la resolia en català i buscar les adaptacions. Jo el que vaig fer en aquella va ser intentar ajustar les solucions al castellà. Per exemple, el Valdivieso, que era un dels grans mestres de l'època, el Matías Prats, era un gran mestre de l'època, l'Enrique Fernández, d'aquí de Ràdio Barcelona, era un gran mestre de l'època, tots tenien els seus estils. Llavors tu els escoltaves i tu que eres un nanet, el que volies fer? Imitar-los. Quan comencem hem d'imitar els bons, no? Llavors tu senties que el Valdivieso deia... se zafa del acoso del bravo delantero centro, i pensaves, això com ho diré en català? O senties a Matías Prats que deia des de los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, i pensaves, los aledaños, això com es deu dir en català, los aledaños, no? Clar, les estructures que tu havies sentit i que tu reproduïes quan davant del mirall provaves de fer-ho, les havies de posar en solfa en català. I la feina en tot cas va ser aquesta, que és el que em va ajudar tant el Jordi Mir i altres persones que d'una manera molt generosa em van assistir.
0: Citant aquesta reflexió, el Joaquim Maria Puyal al Jordi Mir, ens està escoltant. 91 anys té, lingüista, activista cultural, de Tremp, bona terra, Lleida. Jordi Mir, què tal? Com va?
9: Bé, bon dia. Us escoltava i... plaerosament, perquè només escoltar això de fa mig segle ja ve de gust de fer-ho, mirar enrere, en un moment donat de la vida. Endavant, endavant.
0: Hem parlat molt del Puyal i lo important que va ser aquella primera transmissió en català després de la dictadura, i ell ha explicat, i també surt al llibre que avui presenta el Josep Maria Déu, El factor Puyal, que hi ha una persona que va ser clau per adaptar el llenguatge popular, per agafar expressions d'altres esports, no? Allò d'un gol de carambola que venia del billar, o lo de tirar la tovallola que venia de la boxa, al llenguatge futbolístic i al català a la ràdio, que ets vostè, que ets tu, Jordi.
9: Bé, que sóc jo. En fi, va anar com va anar. Amb el que ha explicat el Quim ara està tot dit. Ell tenia aquesta voluntat i aquesta capacitat, i a més es va proposar de dur-ho a terme, i tot el que passés a partir d'allí era lògic, era senzill, era el que havia de passar. És que s'adoptés les transmissions del futbol a la normalitat del que havia de ser una cosa que era en boca de tothom, perquè el futbol no era cap ciència abstrusa que parlessis a gent que no hi entengués. I intentar, i el que s'havia de fer era narrar-lo d'una manera que la gent s'hi sentís vinculada i completament... còmode, per dir-ho així, eh? I això és el que el Quim va fer des del primer dia amb molta naturalitat.
4: Al final es van generar en aquell moment ja una sèrie d'expressions que
9: sí.
4: 50 anys després, els que ens dediquem ara a explicar els partits de futbol, encara fem servir. Suposo que això,
9: tant el Quim com el tu,
4: deu sentir molt orgullós, no?
9: Sí, d'acord, però vull dir que en certa manera es van engendrar perquè ja existien, ja era la lògica, no inventàvem cap llenguatge especial, sinó que era aplicar-ho amb una funció que era la transmetre partits directament des d'un camp, que per les conseqüències que ja heu esmentat i que no cal recordar, doncs no s'havia pogut fer durant molts anys. I és a dir, pràcticament mai, perquè des d'abans de que hi va haver les prohibicions que tots van viure, doncs pràcticament la ràdio no tenia la implantació que tenia en aquest moment, i per tant el futbol a la ràdio com una cosa acostumada i consolidada no hi havia estat. I a partir d'allí...
0: Hi ha alguna paraula, alguna expressió que t'agradi especialment?
9: No sabria quina triar, perquè totes eren doncs, del llenguatge natural. Vull dir, sí, diria que una cosa era normalitzar en català les formes originals angleses, que això era normal perquè aquí ara parlem molt de neologismes, però si alguns neologismes van existir al català, no diguéssim vulgarismes o castellanismes, que això era per implantació de les circumstàncies del país, sinó neologismes amb el sentit ampli, van ser d'esports com el tennis o com el futbol, bàsicament, que eren de formació i de procedència anglesa, i que aleshores, com que per determinar aquelles circumstàncies no hi havia una forma pròpia, natural, popular del català de sempre, aleshores sí que anava bé, i per tant, doncs, dir penal en lloc de penalti, corner, out, offside, que es va traduir a la forma popular orsai, com encara diem ara,
0: orsai, sí.
9: Tot això em va semblar que era el que s'havia d'intentar fer, i donar-hi carta de naturalesa en català i que tothom s'hi acostumés, perquè ja està, de qualsevol manera és bona, si a tots ens va bé i ens hi entenem.
4: Però abans sentíem el Puyal que deia com diré en català, s'ha zafado de la pressió del...
9: Sí, bueno, bé, va
4: incorporar
9: ja
4: l'escapolir-se de l'escomesa, que va ser una de les
9: que més va... Una forma, sí, que al costat d'un zafar-se de la costa, que també era una fórmula que tampoc devia ser que tots els castellans l'estiguessin dient cada moment, sinó que també era una mica, rebuscada, m'entens el que vull dir? Per tant, doncs, tot això formava part d'aquest joc que va reeixir i que s'ha implantat, i que el que compta no és el que en aquell moment es fes, sinó el resultat que ha donat. I és que l'esport avui a Catalunya es narra en català. I això és el qual aquell fet crec que hi va influir poderosament i d'una manera positiva. Sí.
0: Aquesta setmana, la vinent, anirem celebrant aquests 50 anys, ja us ho he explicat, amb programacions especials, conjuntament algunes amb Catalunya Ràdio, i avui volíem parlar amb el Jordi Mir, que és lingüista i la persona que va ajudar a Puyal a adaptar el llenguatge popular a la ràdio ja fa 50 anys. Un Jordi Mir que, entre moltes altres coses de la vida, també, oi que assessorava al Barça, ho explica el Josep Maria Déu al seu llibre, El factor Puyal.
9: Que havia fet què? Dius,
0: que havia assessorat al Barça, també, amb algunes qüestions de la llengua.
9: Bé, amb alguna cosa a l'hora d'implantar el català d'una manera pública al Barça, com la normalització al marcador electrònic i en l'oratori al camp i en l'implantació de marcar les consignes a les portes del camp i tot això, vaig tenir una certa intervenció. La meva amistat i relació amb el Joan Granados, que llavors era secretari general del Barça, va fer que ell més d'una vegada tingués ganes de parlar amb mi i que ho comentéssim, i que la meva dèria per la llengua es feia extensiva allà on semblava que podia ser eficaç. Vull dir, no tenia cap altre objectiu que aquest. Sí, sí.
23: Escolti, 91 anys està vostè fantàstic, eh?
0: I tant, estic al·lucinat. 91 anys. Jordi Mir, moltes gràcies. Anirem
9: molt
0: parlant.
9: Bé. Encantat a vosaltres. Gràcies per la feina que feu.
0: Una
9: endavant.
0: Abraçada molt forta.
9: Adéu, adéu, adéu, adéu.
0: Jordi Mir, el lingüista que va assessorar Puyal a les transmissions del Barça que van començar al 1976.
23: Encara està per assessorar-nos a tots.
0: A Ràdio Barcelona. Totalment. És l'aire de la muntanya, que conserva molt bé les persones.
23: No sé què és, però mare de Déu.
0: Va, anem tancant el Que t'hi jugues. Ara tindreu tota la informació, l'actualitat a hora 14. La Núria Flaqui ha penjat una enquesta avui a les diferents xarxes socials del programa. Quants títols creieu que guanyarà el Barça aquesta temporada? Cap, un, dos o tots? El 49% voten tots. El 39% dos. Poden ser 0, 1, 2, 3 o 4.
4: No ho sé, no, no em mullaré, però vaja, ja ho he dit abans. Optimisme, que ens ho passarem bé.
0: Gràcies per escoltar-nos al Què t'hi jugues, futbol i diversió, que m'han dit que devia aquesta frase, que serà el claim de la temporada.
4: Ah, bé, bé, no canto, Lini?
1: Història que t'hiciste, història la podrà ser, perquè la saeta no me la sé de futbol. No suena la saeta que ataca mi Madrid.
0: La segunda, todo pa' abajo.

0: Bon dia, avui parla la joia de la Masia.
1: Sí, senyor.
0: Avui parla la Minyamal.
1: Estem molt pendents.
0: Té ganes de demostrar-li a la gent que estem a les portes de partit gran, dia gran.
1: De competició enorme.
0: Apunta, Flaqui.
1: A veure, apunto la frase del dia.
0: Llarg i difícil és el camí que et porta de l'infern a la llum.
1: Llarg i difícil és el camí que et porta de l'infern a la llum.
0: El poeta John Milton.
1: John Milton.
0: El Barça fa 11 anys que no guanya la Champions. Sí. I fins fa 3 temporades ni tan sols l'havia competit. Amb Hansi Flick, l'equip ja ha demostrat estar preparat per fer-ho. Les dues últimes temporades s'ha escapat la final per detalls, aspectes que s'han de millorar, òbviament, però el Barça ja podria haver-la guanyat. Per tant, aquest any ja està definitivament entre els favorits. Però, com deia Guardiola, la Champions destrueix projectes i espera que aquest no sigui el cas del Barça. Això ho ha dit Guardiola. Flick i Lamine Yamal parlaran avui, els escoltarem en directe al Que t'hi jugues, i tots dos han estat honestos quan reconeixen que l'objectiu, la màxima il·lusió, és guanyar la Champions. És la de tots. Però també hem de ser conscients que guanyar-la depèn de molts factors, algun dels quals no es pot controlar. El Barça, com us deia, porta 11 anys sense guanyar la Champions, 11 anys d'infern, que diria el poeta John Milton, i ja va veient la llum, després d'un camí difícil. Però he fet un càlcul. He comptat els equips que han guanyat la Champions des de que ho va fer la primera vegada el Barça el 1992, vale? Són 35 edicions. Des del 92, 35 edicions, 35 anys. El Barça és l'equip d'Europa que més n'ha guanyat després del Madrid, en aquests 35 anys, des de que va guanyar la primera. El Madrid, 9. El Barça, 5. Després van Milan i Bayern amb 3. PSG, Liverpool, Chelsea i Manchester United n'han guanyat 2 i els segueixen 7 equips amb una Copa d'Europa. Per tant, ens il·lusionarem amb la Champions, ens encantaria guanyar-la, però el que hem d'exigir al Barça de Hansi Flick és que la competeixi fins al final. I nosaltres ser conscients de lo difícil que és aixecar-la i també ser conscients que la història demostra que el Barça és dels millors d'Europa, que és el segon que més n'ha guanyat, en 35 anys. Fixa't quants en fa que el Milan no l'aconsegueix, o la Juve quantes finals ha perdut. Per tant, com diria Laporta...
2: ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
0: Estem preparats. Que t'hi jugo!

0: 12 i 8, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya. Per cert, demà obrim el bar. Demà torna el bar.
1: Gran dia.
0: Als canals de YouTube del que t'hi jugues, de Carrusel, del Diari As, i és un bar. Us estic ensenyant la targeteta al live del programa, que s'ha reformat. És vintage.
1: Hem fet obres per fer-lo vintage.
0: Reivindicant les bodegues de tota la vida.
1: La vida.
0: Demà a les 11 obrim el bar, abans del que t'hi jugues, als canals de YouTube del grup Prisa, entre els que hi ha el del que t'hi jugues, també el Carrusel, Diari As, de 11 a 12, i a partir de les 12 hi ha la ràdio normal, el programa El que t'hi jugues, i dijous el tornem a obrir. Avui juga el Madrid,
1: sí.
0: Madrid-Inter, sí. Demà juga el Barça, Barça-Feyenoord, per analitzar els dos partits, obrirem el bar l'endemà, a les 11 del matí. Si us ve de gust, ja sabeu que teniu programa de tele al que t'hi jugues. És el bar. Santi Ovalle, què tal? Com estàs?
2: Sí!
0: Ja estava pensant en bars i em ve el cap Santi Jiménez.
2: Tres piques.
0: Bon dia. Escolta'm, avui parlen Hansi Flick a partir de la una i Lamin Yamal. Els escoltarem els dos en directe al que t'hi jugues. Com és que surt Lamin Yamal?
3: Doncs és una decisió de club. No del propi Lamin, el club, sense saber que ahir sortia Mbappé, li planteja a Lamin Yamal, i Lamin Yamal diu que ok, que ahir surt a parlar, que no pot ser d'una altra manera. És un missatge que vol enviar al club, com a el que tu feies a l'entrada, de la importància que té aquesta Champions pel Barça. És l'any de tornar a conquerir-la, i la primera posada en escena del Barça és posar el seu millor futbolista a parlar a la prèvia del debut. Dit això, va sortir Mbappé, ha sortit Lautaro, avui surt Lamin Yamal, són els darrers dies de votació de la Pilota d'Or. Avui començarem a conèixer els finalistes. Coneixerem els finalistes, de fet, de la Pilota d'Or. I l'important és el que fa sobre el camp, però qualsevol esgarrapada mediàtica que puguis fer, qualsevol altaveu, i una prèvia de Champions és un gran altaveu, és bo de cara als resultats de la Pilota d'Or.
0: T'agrada que parli Lamin Yamal a la prèvia del primer partit de Champions, o t'és igual?
1: No, m'és igual. Crec que a les sales de premsa moltes vegades a les prèvies es poden llançar molts missatges. Fixa't ara que escoltava Mourinho i amb els porquers la influència d'aquella roda de premsa famosa. Evidentment no estem en aquest context ni en aquest escenari, però jo tot el que sigui llançar missatges a través de les veus dels que parlen també al camp, em sembla que també pot ser molt important de cara a guanyar partits o guanyar competicions.
0: És veritat que el partit es guanya al camp, sí, però es comença a jugar ja a la prèvia. Avui el Barça ho farà amb Lamin Yamal i Hansi Flick en roda de premsa, que escoltarem en directe al que t'hi jugues a partir de la una del migdia. De l'entrenament, Santi, què en sabem?
3: Novetat Bissibu, jo crec que quedarà fora de la llista, que serà el descartat. No jugaran ni De Jong, que continua de baixa, ni Eric García, que està sancionat. La resta, disponibles, i entraran amb aparent normalitat a aquesta hora sobre la gespa del camp Tito Vilanova a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
0: Avui hem convocat els dos tios que més coneixen el futbol europeu en aquesta casa, més enllà del Axel, amb qui compartim moltes tertúlies. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que bon dia.
0: Fermín Suárez, com va?
5: Què tal, bon dia, com esteu?
0: Estic contents, que comença a parlar.
1: Tenen un somriure a la cara aquest matí. Sí.
0: Que estan, eh?
5: Anava a dir, és com quan els meus fills eren petits i era el seu primer dia d'escola.
0: Així et sents.
5: No ho pilles, no? Ja, després de 3 mesos amb els meus fills a casa tots els dies, tornaven a escola i jo estava content.
0: És a dir, avui.
5: Correcte, però clar, ja tenen una edat i ara és diferent. Sí, és un gran dia, torna la millor competició de clubs que hi ha al món, a més amb una edició crec que molt oberta, crec que hi ha molts equips capaços de guanyar la Champions i, per què no dir-ho, amb el Barça amb grans possibilitats de ser el campió aquesta temporada.
0: Hi ha alguna novetat així que us cridi especialment l'atenció del format, normes? Perquè he llegit i vaig escoltar Iturralde González que la directriu és que el VAR intervingui menys, que els àrbitres siguin més valents a l'hora de prendre decisions.
6: Clar, però és que això també... Jo realment em perdo en quina federació o en quin organisme, en quina competició hi ha més intervenció i hi ha menys intervenció. Perquè després direm, ostres, si hi ha d'haver menys intervenció, per què entren aquestes situacions? O sigui, que amb això, fins que no ho vegi i hi hagi jornades de rodatge, amb això no em fiaré, per veure una mica la deriva, no?
5: I després és complicat demanar-li als àrbitres que xiulin d'una manera... quan estan a la seva lliga, dissabte i diumenge, i després dimarts...
6: I dimarts canviar el xip.
5: No, dimarts i dimecres has de canviar el xip, que és veritat que és diferent perquè estàs a la sala bar, no estàs corrent, no estàs al camp, no estàs amb les pulsacions altes, però sí que és veritat que demanar-li als àrbitres que facin coses diferents a mi no em sembla lògic.
0: El format és el mateix que l'any passat, eh?
5: Sí, sí, amb aquests avantatges per qui queda primer i segon, amb el top 8 que t'evita jugar el play-off previ, i del 9 al 24 jugaran aquest play-off. Si quedes entre el 9 i el 16, jugues la tornada a casa. Si quedes entre el 17 i el 24, jugaràs la tornada fora.
1: En quin punt estàs amb el format? T'agrada o t'agrada?
0: No m'acaba de convèncer, excepte l'última jornada.
1: No, però saber-ho, perquè sempre
0: hi ha una evolució. Que hi hagi una lliga tan llarga que puguis perdre no sé quants partits i classificar-te, i que a més estiguis a la mateixa classificació d'equips que no juguen contra els mateixos rivals que tu, em sembla una castanya. Però bueno, l'última jornada sí, és fantàstica, sobretot si fem carrusel de ràdio, perquè tots els partits són a la mateixa hora. Els premis, el repartiment de diners és el mateix?
5: Sí, si no vaig errat, són 30 milions d'euros per qui sigui campió, que no està malament, però clar, guanyes diners per cada partit, cada empat et suma més que derrota, per tant, rasques pràcticament cada cop que trepitges la Champions.
6: I més tenint en compte un Barça que la fase lligues sol quedar entre els 8 primers, cosa que no pot dir el Real Madrid. És a dir, el Real Madrid, des del nou format, sempre s'ha quedat fora del top 8. Entenc que aquesta per fi anirà a la vençuda.
1: A veure si aquest any el Barça té una miqueta més de sort amb els arbitratges, sobretot quan arribin les eliminatòries.
2: Negreira, no? Negreira, Blaqueira, sí. Cuando es en Europa, pero lo mismo. No deja de ser la misma artimaña. No saben cómo pitan los árbitros.
6: La veu a
2: Raúl Tassur, Real Madrid TV. ¿Cómo estamos?
0: Vale.
2: Lo de siempre, porque el Barcelona al final no quiere saber cómo pitan los árbitros en Europa y en España. Quieren saber lo que hacen aquí, lo que hacen allí, simplemente para poder robar más entre semana y más el fin de semana.
1: Caram.
0: Va, ara analitzem els equips de la Champions, els rivals del Barça, els favorits per guanyar-la. Ens escolta un jugador del Feyenoord, que demà estarà al Camp Nou i que potser és l'encarregat d'aturar o intentar-ho a Lamine Yamal, perquè Santi Ovalle, el Feyenoord, té tres espanyols, no?
4: Sí, és un vestidor que parla bastant espanyol. Per exemple, té a Mica Mármol, el coneixem de l'època del Barça, Nacho Ferri, i el nostre protagonista, el que t'hi jugues d'avui, que és un futbolista que s'ha criat a la Real Sociedad, que l'any passat va jugar cedit a l'Oviedo, i que aquest any és un més de l'equip de Van Bronckhorst, és Javi López, que ja ens escolta en sintonia del que t'hi jugues.
0: Javi López, què tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Formalmente eres de la Real Sociedad, estás cedido, pero debutaste en primera, si no recuerdo mal, con el Alavés. No sé si sigues la Liga Española y es para alucinar cómo empezó la temporada, que va segundo el Alavés, ¿eh?
7: Debuté con ellos y estuve bastante tiempo allí, desde los 15 años. Y también tuve muy buenos años allí, la verdad que bien, les sigo mucho y contento por cómo les está yendo y ojalá sigan así.
4: ¿Cómo es Van Bronckhorst, que es un viejo conocido del Barcelona, que compartía posición con lo que haces tú? ¿Cómo es como entrenador? ¿A quién tenemos que esperar?
7: Pues la verdad que es un entrenador que yo no conocía como entrenador. Es verdad que sí le conocía del Mundial, sobre todo 2010, y había escuchado de él. Pero me ha sorprendido mucho, la verdad que es un entrenador que está mejorando mucho, la verdad que es muy cercano hacia el jugador, es muy, para mí me está ayudando mucho, ¿no? Los primeros días, sobre todo, que para mí es un poco más complicado al final adaptarme, sobre todo por el idioma. Tengo el apoyo de que él también sabe hablar español y la verdad que pues estilo de juego me gusta mucho porque es muy, quiere ser muy, muy protagonista en los partidos y eso es lo más que más me gusta de él.
0: Venís de ganar 1-3 en Liga contra el Nezhny Mega. Ahora hablas del estilo de juego de Jovan Bronckhorst, que quiere ser protagonista con el balón. ¿En Champions contra el Barça eso es posible? ¿En el Camp Nou o no?
7: Bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Al final nosotros no queremos perder nuestra esencia, ¿no? Pero es verdad que sabemos que es complicado, ¿no? Yo llevo muchos años enfrentándome a ellos y sabemos que a lo mejor ese tipo de partidos pues te conlleva a tener que hacer otras cosas, ¿no? Que no lo normalmente que haces en tus partidos. Pero bueno, intentaremos imponernos con nuestra esencia de ser protagonistas, de tener mucho el balón e intentarlo hacer lo mejor posible para poder ganar el partido.
4: Una pregunta, tú eres lateral izquierdo. ¿Se habla mucho con el extremo derecho a lo largo del partido o no?
7: Bueno, sí, sinceramente, claro, yo no soy mucho

0: vamos evolucionando para poder conseguir grandes cosas.
1: Doncs ja escolteu, és Javi López, futbolista del Feyenoord, canari, criat al nord del futbol espanyol, a l'Alavés, a la Real Societat, acaba d'arribar a Holanda, i te agradecemos que nos hayas atendido en el que te jugues, que te vaya todo muy bien y a ver si el Feyenoord cumple el objetivo, al menos en Liga.
0: Vale, muchas gracias.
2: ¿Qué te jugues?
3: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
7: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
6: tres. Más de 2.400 euros.
7: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
6: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
7: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
2: ¿Qué te jugas? Presenta... l'actualitat del dia.
1: 12 i 24, ara comentem l'entrevista a Javi López, jugador del Feyenoord, que avança que volen ser fidels al seu estil d'intentar tenir la pilota.
8: Oh, no?
1: Si ho fan, els hi cauran 6. Plaquiri, repassem la resta de l'actualitat abans de comentar el tema del Fermín i el Bruno, el Bruno i el Fermín, perquè avui a l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, el delegat del govern de la a Catalunya, explica que les estelades es requisen a partir de comportaments individuals.
9: Carles Prieto diu que no hi ha cap instrucció ni ordre per tal que la Policia Nacional es requisi en estadis i altres recintes esportius.
10: No hi ha cap ordre a Policia Nacional, i això he contestat als meus companys delegats del govern, on hi ha hagut algun incident. Ni instrucció, ni verbal, ni escrita, de cap tipus de diguem d'ordre, de requisar cap bandera estelada, ni de cap altra mena.
9: Pel que fa a la denúncia per la brutalitat i autoria policial a ells, ja ha admès que les imatges de la detenció no li van agradar gens i que s'ha d'esperar el resultat de la informació reservada que s'ha obert al respecte.
1: El Sabadell es posa tercer a segona divisió.
9: Sí, senyor. Urri de penal va decantar el resultat pels arlequinats, que va acabar 100-3-2. Ferran Costa, el tècnic, va comparar l'equip amb un boli Vic.
11: Som com un boli Vic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem.
12: Escoltes, Sabadell...
1: Els millors bolis són aquests que ens regala sempre el Jaume Creixell.
12: Això és veritat.
13: Això és increïble.
1: Amb les seves frases impreses, i en tenen uns 50.000. Perquè,
13: infinit. Jo crec que
1: i persona que es troba pel carrer, persona que li regala un boli.
12: Sí, sí, sí. No sé què ha fet.
1: No sé quants em porta la butxaca. Sembla Doraemon.
12: Com les samarretes del Barça.
9: Amb aquella butxaca màgica.
12: Com el lloc de samarretes del Barça.
1: Pendents de la pilota d'or que anirà anunciant els nominats durant tot el dia.
9: Sí, de moment ja sabem que el Barça ha estat nominat a millor club de femení, no en la categoria de masculí. Hem passat per davant del Barça, en aquest cas, clubs com el Bodo Glimt o el Flamengo. Sabem que Pere Romeu també ha estat nominat, ja ho diré, a millor entrenador femení, i com a candidats a millor entrenador masculí hi ha Luis de la Fuente, que entenc que serà el gran favorit.
12: Bueno,
9: hi ha Miquel Arteta i hi ha Unai Emery.
1: Com?
8: Campió de l'Europa League.
1: Ah, bueno, sí, clar.
12: Bueno, ja està, pues perfecte.
8: Sí, però... Ell es dona la UEFA, eh? Vull dir que...
9: Però i Luis Enrique? Arteta i no Luis Enrique?
12: Exacto. Ui, ha ganat dos veces.
8: Ah, això és raro.
12: Ha ganat mucho, ya.
9: Vale, doncs...
12: Me pongo en a mí, coño.
9: A partir d'aquesta tarda...
12: Voy a subir a buscar el premio encima un toro.
9: A hacer pesas con el balón.
12: A hacer pesas con el toro, y voy a hacer pesas.
1: Morata va explicar que el seleccionador encara no ha complert la seva promesa, la que li va fer a ell. Ahir al Larguero, escoltava l'entrevista amb el Manu Carreño, i Morata va explicar que Luis de la Fuente li havia promès, quan el va trucar per justificar que no el convocaria per al Mundial, que el va trucar abans de donar la prellista, Morata va explicar que de la Fuente li va prometre que si guanyava el Mundial es passejaria montat a cavall amb el trofeu als braços.
12: Bueno, pues lo voy a hacer, sí. Como un policía de estos de...
8: Pero amb roba.
12: Bueno,
1: pues... Con Manolillo Chinato, despullat.
9: Em diu Martí Juncà, que està molt atent a tot això de la pilota d'or, que encara no s'ha acabat la nòmina de candidats al
1: Mundial. Ah, Luis Enrique.
9: Per tant, dedueixo que entrarà Luis Enrique.
1: Val. En bàsquet, el Barça presenta els seus 11 fitxatges. Sí, noi. Serà avui la presentació i acabarà demà.
9: Sí, veurem... Sí, perquè serà llarga. Xavi Pujol...
8: No juguen 5?
9: Vale, però tu pots per
1: aquí. Ah, vale, ja de canvis, Bruno.
9: Vale. Roster,
1: sí. El bàsquet no és com el futbol,
8: vale, vale.
1: Canvis il·limitats.
9: Noia. Xavi Pujol, director esportiu del club, afirma que no ha prioritzat buscar jugadors en posicions tradicionals.
14: Responen a un perfil atlètic,
13: amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer. Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors.
9: I per cert que hi anunciàvem la denúncia de Maika García, jugadora del waterpolo del Sabadell, dient que no la renovaven per la seva maternitat, doncs ja té nou club, serà jugadora del Sant Andreu les properes dues temporades. Vincent Kompany, també nominat al millor entrenador masculí.
2: Segueix-nos a...
14: on our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba Ketisugas.
1: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
15: Què tal, Siguer Rodríguez,
9: bon dia. Luis Enrique, també nominat a millor entrenador masculí.
1: Ah, adéu.
16: Gràcies, me faltaria.
1: Demà obrim el bar, eh?
15: Sí, que hi ha gent que ho preguntava, sí, que a YouTube que el troben a faltar, ja els hem informat.
1: Doncs demà a les 11 obrim el bar, als canals de YouTube del grup Prisa.
16: Sí que estoy nominado.
1: Al Carrusel i al Diari As. I també les emissores que tenim a América Latina, eh?
16: No tenéis ni puta idea.
9: No, això no.
1: Núria, quina pregunta has fet avui?
15: Puc dir de qui és? És que no vull rebre les crítiques jo. A veure, sí que aquí les coses com són.
9: Jo hi parlava d'aquella irresponsablement optimista, però és que avui la irresponsabilitat de Núria Vilamala ha anat... Vamos.
15: Evidentment, l'autor de l'enquesta és Lluís Flaquer, sí, que ha proposat que preguntéssim a qui voleu a la final del Metropolitano. Directament,
9: sí. Sóc el rei del perfil baix. Sóc el rei del perfil baix.
1: Pots adreçar-te a oients del Barça, adreçar-te a oients del Manchester City, adreçar-te a oients del Bayern de Múnich...
15: No cola.
1: Ho dic per les respostes que són.
15: No cola. Lluís Flaquer ha donat per fet que el Barça estarà a la final de la Champions perquè les opcions són a l'Atlético de Julián, el PSG de Luis Enrique, el Madrid de Mourinho o, us heu flipat, que evidentment és l'opció que està guanyant a aquesta hora del matí.
9: És que t'has flipat, Maria.
15: 36%. Us heu flipat. El segon equip que vol la gent és el Madrid de Mourinho.
1: Per tant, tenim molts seguidors flipats.
15: 28%. Un 25% a l'Atlético de Julián i només un 11% diu el PSG de Luis Enrique.
1: Sí, a qui voleu a la final del Metropolitano, ha preguntat el Flaqui.
15: Exacte.
1: Quatre opcions ha posat.
9: Jo no he preguntat res.
1: A l'Atlético de Julián, al PSG de Luis Enrique, al Madrid de Mourinho, us heu flipat, guanya, us heu flipat 35%, segon i al tanto que s'apropa.
15: Sí,
1: el Madrid de Mourinho, 31%.
17: Clar, però si fas coalició, guanya un equip de Madrid.
1: Sí, perquè el 25% voten a l'Atlético de Julián.
9: En el context d'una conversa distesa a la redacció he fet una estracanada, he llançat una cosa a l'aire, i de sobte sí que he dit, mira, per què no preguntem això?
15: Un dia haurem de preguntar si la gent té més ganes de guanyar aquesta temporada a l'Atlético o al Madrid.
1: Ja et dic jo que al Madrid.
9: Sí, això sempre. Això és innegociable, Núria.
17: Bueno.
9: No.
17: Bueno. Aquest any igual.
9: No.
17: Aquest any igual.
1: Mira, ho podem preguntar.
9: És igual, ja tens pregunta per demà.
1: 12:31, hi ha un espectador barra oyen o oyen barra espectador que diu, el David, este año la final se juega en junio. Adivinad quién fue el último equipo que la ganó en el mes de junio.
8: El Madrid.
1: Contra sí, el que és madridista aquest, eh?
9: La última que va guanyar el Barça-Berlín també era en juny.
18: Sí. I hice un partidazo, yo, eh? En junio, contra Dortmund.
1: És veritat. Per cert, sí. Gràcies a tots els que ens feu virals a les xarxes, perquè el gag del Vinícius d'ahir...
9: És que és brutal.
1: Ho està, però, reventant. I és molt divertit llegir els comentaris.
18: Porque somos buenos. Sí, madre mía.
19: Nino Tom. Bravo, eh? No m'ho esperava, això, eh?
18: A partir un bec i una flor.
20: Historia que te hiciste, historia por así. Sí, siempre cantando, siempre.
18: Porque nadie resiste tus ganas de vencer. Todo día estoy cantando esto. Que es un vídeo que...
21: Este tío es un campeón.
2: Que te jugas.
18: La Champions.
1: Aviam, ara parlem del global de la Champions, però recollint l'entrevista que acabem de fer a Javi López, jugador del Feyenoord, entrenat per Gio van Bronckhorst, sí, que va jugar al Barça. Ha començat prou bé la Eredivisie, la Lliga holandesa, ve de guanyar 1-3 al NEC Nimega, i ens ha dit que ells intentaran ser fidels a l'estil de joc que és voler la pilota, ser protagonistes, i que l'objectiu és passar a la següent fase. El del Feyenoord a la Lliga és guanyar-la, i a la Champions és passar a la següent fase. És bo el Feyenoord o no?
19: És un bon equip. És veritat que li ha passat sempre a Gio van Bronckhorst una mica això, que ha estat molt fidel a aquest estil de joc i, per exemple, la final de l'Europa League que porta el Rangers intenta fer-ho contra l'Eintracht de Frankfurt i per aquella final, i és per mi clarament superat. Té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
1: Jibairo Red,
19: sí.
1: 20 anys.
12: No em dóna medicament, eh? Un Jibairo Red.
19: I Luciano Valente, per exemple, és un bon jugador, neerlandès també, 23 anys, pot jugar de migcampista o d'extrem. Té bons jugadors, però trobo que és un equip que no té nivell per fer-li front ara mateix al Barça tal com està.
1: Jibairo Red entenc que juga per la dreta,
19: sí,
1: i Valente l'estan posant per l'esquerra, no?
0: Sí, el darrer partit l'han posat de fals extrem esquerra, però ell és migcampista, és el capità ja amb 22 anys, és que el Feyenoord és molt jove, té mitjana edat de 24 anys, jo crec que això els hi pot passar factura. Això, més un equip que va perdent peces, perquè recordem que Yassé Agüeda, que és l'estrella, ha marxat al Lilla, a la Lliga Francesa, en l'últim moment de mercat. Finalment s'ha quedat Haig Musa, perquè ja van parlar que potser marxava a l'Aràbia Saudita, però finalment s'ha quedat.
1: De fet, ell es va declarar en rebel·lia, sí. No va voler jugar l'últim partit, sí. I a l'hora de la veritat no van presentar garanties per fitxar-lo a Aràbia Saudita i s'ha quedat al Feyenoord.
0: Exacte, i veurem la gestió que fan del cas, perquè és un jugador molt talentós. Em sembla un equip propositiu, un equip alegre, un equip que, si et va a buscar, jo crec que el Barça el pot triturar a l'espai, i em sembla un equip que no està massa dissenyat per resistir prop de la seva àrea. És a dir, que si canvien el plantejament, tampoc veig que siguin capaços d'aguantar molt bé, perquè no tenen moltes peces de gran nivell defensiu.
1: Vaja, que l'únic que ens ha de preocupar demà és que plourà molt.
0: I algunes transicions, perquè és un equip que és irreverent i que a l'hora de sortir en atac és capaç de trenar bones jugades.
19: Sí, jo crec que el Barça és molt millor equip. Deixa'm dir també que han fitxat aquest estiu a Sekiel, que és una bèstia físicament. És un jugador que no para d'anar i tornar. Tècnicament és un jugador que està bé i prou, però físicament a mi els cops que l'he vist m'ha sorprès molt.
1: Elena, pels gestos que em fas, m'estic passant de xuleria amb el Feyenoord o què?
15: Que vas una mica sobrat.
12: Després sóc jo que fa preguntes, però bueno.
1: És culpa teva.
19: Està pujant el
12: que està... Te veo muy crecidito.
1: No, al futbol sempre s'ha de jugar i respectar el rival, però que és un equip que
9: en normal
1: el Barça no li ha de plantejar batalla, no?
12: Yo no entiendo por qué le estás llamando Feyenoord una mierda. Estàs parlant de que el Feyenoord és una merda.
1: Ara anirem amb el Madrid, que juga avui contra l'Inter. Eh? Del grup del Barça, òbviament el més difícil és el Paris Saint-Germain, després el Manchester City, però hi ha alguna cosa que se'ns pugui escapar i que haguem de tenir en compte d'algun dels equips de Galatasaray o que puguin complicar la història o no?
19: Els equips turcs s'han gastat una pasta, i crec que plantaran cara. El Galatasaray amb Osimhen és un bon equip. Hi ha el tema del Saba, que el Barça és... Per mi és impossible que perdi punts contra el Saba.
1: És el d'Azerbaiyán.
19: Sí, és un viatge de 6 hores, però és que realment el nivell de l'equip... El porter és dels pitjors que jo he vist a...
9: A veure, perquè Bruno Alemany digui que és el pitjor que ha vist...
1: El porter del Saba.
19: Pogatilov.
9: Com?
0: És que ell va comentar el sí. partit i de seguida que va sortir m'ho va dir.
1: Vaig fer el partit de la tele... Sí, va ser un partit del Saba.
19: Sí, el vaig comentar. Els sí. dos, de fet.
1: I et va impressionar lo dolent que era el porter. Pogatilov.
19: Pogatilov. És que regala... Tu que eres porter. Regala dues pilotes amb les mans als davanters de l'equip rival perquè li facin dos gols.
1: Però quina lliga... Quin partit era aquest? El de la fase prèvia?
19: Contra el Hapoel Beersheba.
1: Perquè depèn de quina lliga, igual... Perquè van sucats.
12: És que normalment els porteros del Saba no... Perquè són una barrera automàtica, no?
19: Sí, sí, passe.
9: Aquí sí. La idea és que et deixin passar.
12: Però... és que te deixin passar, és que és normal, un portero de Saba.
19: També dic que hi ha un jugador, ja en parlarem quan vingui el Saba, però Umarali Rakhmonaliev, interior, 20, crec que té 22 anys, és un jugador d'una lliga top 5.
1: Tots aquests noms que diu el Bruno, si ens esteu escoltant per la ràdio i no el veieu...
0: Existeixen.
1: Existeixen i no els té escrits.
9: No.
19: Bueno, els tinc escrits, però ara no els estic llegint. Vull dir, tinc una llista amb jugadors,
1: clar, però
19: sí.
1: Vull dir que no els llegeixis ara en directe.
12: Però quan dius que Rakhmonaliev és de Lliga...
1: Imagina't a Greixell, si t'ha de Rakhmonaliev.
9: El dia de la prèvia del Saba arribarem.
12: El gran equip de Lliga Top 5.
19: No et dic que sigui jugador per l'Elche. T'estic dient que és jugador pel Villarreal, potser.
12: Hòstia,
9: caram.
12: Bona i tu. Llavors estem parlant d'una altra cosa.
0: De la resta de rivals, a veure, a part del desplaçament al Saba, Aston Villa és un equip que ha perdut moltes peces, però em sembla que amb Unai Emery serà competitiu. Després, desplaçament al camp de l'Sporting Club de Portugal, també pot ser que hi hagi certa incomoditat, i també el camp del Galatasaray és el típic equip que és molt volcànic.
9: M'estàs acollonint,
0: No, però ho dic per posar en valor que el Barça farà top 8, però em sembla que hi haurà dificultat a cada revolt, i això s'ha de tenir en compte.
1: Perquè lo de Turquia, que es gasten tants diners els equips, per què?
0: Home, els de dalt tenen poder adquisitiu, és a dir, a més Besiktas, Trabzonspor...
9: No? Sí. Els impostos allà...
0: Ajuden també prou als equips, sí.
19: I poc control a nivell econòmic de fair play i de més.
0: No vull saber quan cobra Salah, per exemple.
19: Perquè es feu una idea...
1: No, però a la Champions hi ha fair play.
19: Sí, però, clar, tot depèn de la federació, de la teva federació.
3: I si la federació diu, vinga, hombre, tranquilo!
19: A Turquia es va publicar que el Galatasaray, per poder fitxar Osimhen, va vendre una illa.
9: Sí,
19: una illa que era propietat del club, que l'han venut per poder fitxar Osimhen.
3: Bueno, nosaltres hemos vendido Valdebebas.
19: I el club no ho has vendit.
9: Era una palanquilla.
19: Vale,
9: ja està. Jo només puc anar cap avall.
19: Acabaria el programa aquí, ja.
3: Palanquilla.
4: Bueno, però vender ara n'he calificado, ¿no? Una isla. Pues ya está.
3: Yo creo que es venta directament.
4: No me parece nada extraño. Para fichar un jugador me parece fantástico.
0: Del que heu vist en aquest inici de temporada, que és molt poc, perquè portem tot just a la Lliga Espanyola 4 jornades, bueno, acabem de començar les grans competicions, però del que heu vist, has dit, Bruno, començant el que t'hi jugues, que el Barça està clarament al grup de favorits. Després veurem què passa, però què heu vist dels primers partits de les lligues a la Premier, a Alemanya, França, Itàlia...
19: Si fas una fotografia del començament de temporada, per mi el Barça és el millor equip. Insisteixo que amb les conclusions del 7 o 8 de setembre hem d'anar molt de compte, però per mi està per sobre fins i tot d'un Arsenal que es mostra molt, molt competitiu, però que no té per mi el nivell de joc que té el Barça. El PSG ha començat molt malament la temporada. Ja trobarà el moment de retornar al seu millor nivell. I el Bayern, per exemple, també està bé, però si hem de fer una fotografia del joc avui dia, per mi el Barça està, si no el primer, seria el segon.
0: El tema és que, per exemple, el Paris Saint-Germain, que tots entenem que és el favorit, tot i la dificultat que implica encadenar a Champions, clar, el Paris Saint-Germain, recordem que des que va canviar el format, mai s'ha ficat al top 8. O sigui, i això no ha sigut cap problema perquè és un equip molt dièsel, no? És un equip que va clarament de més a menys a la temporada i això per ells no arrencar de forma espectacular no és cap problema. La resta, Bayern molt bé, Arsenal molt bé, Liverpool jo crec que amb les inversions ja Miraola pot fer un salt de qualitat i pot ser un equip de top 8 perquè han fitxat a Barcola, que és un jugador que entrarà, ja tenien a Birds, han recuperat a Isak, que estava lesionat, han fitxat a Víctor Muñoz, és a dir, en atac em sembla un equip interessant, més Soboslai i McAllister estan prou bé. I l'Inter també és un equip molt fiable, un equip amb consistència i que ja venia amb la mateixa columna amb Kibu.
19: El PSG l'any passat guanya la Champions, entre d'altres coses, perquè pot fer molta rotació a la Lliga. A la Lliga, Dembélé, Kvaratskhelia i Doué van jugar molt poc. Jo aquesta temporada vull veure si pot fer-ho, perquè ja ha perdut molts punts a l'inici.
0: Per què ha començat tan malament?
19: Bona pregunta. Per mi té menys punts del...
17: Fitxes de Ferran, pues passa lo que passa.
19: Per mi el PSG té menys punts del que mereix. Realment ha jugat per guanyar-ne més. Però crec que aquest any el Mónaco, no et dic que guanyi la Lliga Francesa, però li pot competir. Philippe Luis em sembla molt bon entrenador, crec que té una bona plantilla i pot patir una mica més del que és habitual el PSG a la Lliga.
0: Però és que és habitual, és que no comencen en un to superlatiu i fins i tot amb el tema dels mundialistes jo crec que els hi pesa, perquè tampoc al mig del camp no té la fluïdesa habitual, els a dalt no veuen portaria amb tanta facilitat i això que Kvaratskhelia, per exemple, no ha jugat al Mundial, però el Paris Saint-Germain sempre té aquestes coses. Si és que recordo la 24-25 que van patir de valent per ficar-se en el top 24 i van acabar aixecant la Champions. És a dir, és un equip que al principi li costa, però després ja va agafant volada. Per cert, tinc entès que ha tingut restriccions de fair play a l'hora de fitxar i que per això manté Safonov a la porteria. Han tancat, no sé si ja definitivament, però està ben a punt de fer-ho al porter de Japó per
3: Suzuki,
0: la temporada vinent.
3: Suzuki,
0: que s'incorpora a la vinent perquè no el podien incorporar pel fair play.
19: Però l'ha fitxat l'Aston Villa.
0: Sí, volien pres.
9: Pues mira que venut, el PSG aquest any. Sí. Com per no...
0: Perquè la de Safonov...
19: Sí, sí. Clar, és que han venut Barcola per 145 milions d'euros.
0: Ramos, 74.
19: En Valle també l'han venut a l'Aston Villa per 55. Han venut per molta pasta.
0: El que debuta avui és el Madrid, al Bernabéu. Ahir escoltàvem a Mbappé parlant de si defensava més o menys. A la tarda li van preguntar a Lautaro, que avui capitanejarà l'Inter al Bernabéu, i va dir això, sobre si els davanters han de defensar o no han de defensar, sobre les paraules de Kylian Mbappé.
22: Eso depende también de cada equipo, el pedido de cada entrenador o la característica de cada jugador. Obviamente que nuestra manera de presionar y nuestra manera de jugar como equipo implica también presionar, implica también estar atento en la fase defensiva y más allá de que el míster me lo pida, a mí me sale natural, así que depende muchas veces de la característica de cada jugador.
0: Lautaro va a hablar también de Julián.
22: Sí, hablé, le mandé un mensaje, le mostré todo mi apoyo, porque más allá de que compartimos plantel y compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo y seguramente que el momento que atravesó y que está atravesando no es fácil, pero bueno, la decisión es de su club, la decisión del presidente de su club, así que le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo también.
1: L'Inter ve de remontar a la Lliga Italiana, perdia 0-2 i va acabar guanyant 3-2 amb gols de Lautaro, que avui estarà al Bernabéu, a les 9, a Carrusel, Madrid-Inter. Javi Raez, què tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, que muy buenas.
1: ¿Qué se dice en Madrid del debut en Champions y qué reflexión se hace de las ruedas de prensa que escuchamos ayer en directo en la SER al que te jugues de Mourinho y Mbappé?
5: Bueno, yo estaba empezando lo deportivo. En el Madrid, pues evidentemente no se piensa en otra cosa que hacer una buena Champions. Llevan dos años sin conseguir títulos y para eso ha venido Mourinho, ¿no? Y en eso está el club. Luego lo que digan en rueda de prensa o en sala de prensa puede ser más o menos llamativo, pero lo que influye es lo deportivo claramente, porque el club ha hecho un proyecto en el que evidentemente se están depositadas muchas esperanzas de cara a esta nueva Champions que arranca hoy en el Bernabéu frente al Inter, con tres bajas importantes, porque no está Camavinga, no está Bernardo Silva, no está Güler, que para mí junto con Bellingham son los dos mejores del equipo en este inicio de temporada, y a ver cómo lo solventa, ¿no? Si mete ahí a Alexander-Arnold con Valverde, que está a buen nivel el uruguayo, buen jugador Fede Valverde, que a veces no se le valora lo suficiente, en mi modo de ver. Y luego arriba, pues a ver a Vinicius, que está para mí fuera de forma, aunque es muy bueno y es capaz de hacer cosas como las que vimos el otro día.
6: Es muy bueno, cuidado.
5: Pero está fuera de forma, Vini, un poquito. Yo creo que no está todavía.
6: Forma bien, no te preocupes. Yo ya vuelvo macarero gol y voy a decir, está aquí.
5: Da buenos pases, Vini, pero bien. Te falta un poquito, Y protestas ahí, eres capitán, pero bueno. Y luego Mbappé, que ya lo vimos ayer. Yo le vi un poco la defensiva. Yo creo que fueron las preguntas pertinentes, todas ellas, y yo a él le veo que bueno, está bien, porque es muy bueno, es un goleador, pero que yo creo que el fútbol moderno no te da solo con meter goles, que es muy importante y que eres una estrella mundial, pero pues que tienes que sacrificarte por el equipo.
7: Pues yo tengo que mejorar la pregunta, tú tienes que mejorar la pregunta, yo tengo que mejorar la presión, está, no pasa nada.
1: Se la hiciste tú la pregunta, la vam escoltar en directe.
5: Sí,
1: sobre si tenia que defender o no.
9: La veu de Javier Raez ha donat la volta al món. A tot arreu s'ha sonat.
1: Estava com, no sé, tenso o nervioso, no sé, estava com...
5: Sí, porque yo...
7: ¿Tenso por qué?
1: Pero no solo por tu respuesta, sino por las que hacía otros compañeros.
7: ¿Tenso por qué?
5: Yo os juro que no lo hacía de... Simplemente que yo veo, por ejemplo, me gusta fútbol y veo a Rafinha que se mata a correr, que ya es muy bueno, pero si encima se mata a correr, a mí me gusta, o Dembélé, y con esto no se hace de menos por correr por los compañeros y por el equipo. Creo que te potencia como futbolista, pero bueno, que es una opinión que yo no cogí un balón en mi vida y no tengo ni idea. A lo mejor te resta luego en ataque si te sacrificas en defensa, yo qué sé. La pregunta de verdad que no iba con mala intención, pero a él no le gustó.
7: Ya veo, he visto.
5: ¿No te gustó, Kylian? ¿Qué la vamos a hacer?
7: Sí, me encantó. No te preocupes.
1: En el centro del campo, ¿quién crees que va a jugar? Porque hay muchas bajas, como decías.
5: Sí, yo creo que va a jugar Trent Alexander-Arnold con Fede Valverde, que va a enganchar Bellingham, porque también puede ser que retrase a Bellingham, es otra opción. Y por la derecha tengo dudas, pero creo que va a jugar Brahim. Por la izquierda, Vini, y delantero, Mbappé.
1: Javi, te escuchamos después en Carrusel.
5: Venga, un abrazo para Kylian y otro para Vini.
7: Sí, bueno, ya está. Tú lo que digas. Tú que quieres dar un abrazo, tienes que mejorar los abrazos también.
1: Lo de Trent Alexander-Arnold, de migcampista.
0: A mi és un jugador que al mig del camp em deixa algun dubte. El context ha de ser molt favorable i has de tenir molta pilota i has de rebre poques pressions perquè pugui lluir, perquè és un migcampista que no el veig prou dinàmic, no el veig prou agressiu i més en aquest context, i jo crec que l'Inter et mossegarà, és a dir, amb Zielinski, amb Varela i amb Petr Sučić, a mi em sembla que seran agressius.
1: Qui és millor equip, el Madrid o l'Inter?
19: El Madrid, per mi clarament. És que a l'Inter no me l'acabo de creure aquest any. Jo el poso entre el segon, tercer esglaó de candidats, però no, crec que pot eliminar, en una bona eliminatòria pot eliminar gairebé qualsevol, però crec que té pitjor porteria. El nivell de Sommer, per mi Josep Martínez no arriba a ell.
1: Josep Martínez és el porter suplent de l'Inter, eh?
19: Era. Ara és titular. Ara ha passat a ser titular. Ara, sí. Ha marxat Sommer i Josep Martínez...
1: Ara juga Josep Martínez.
19: Sí, sí, és el porter titular de l'Inter.
0: El suplent ara és Provedel.
1: Josep Martínez és el porter titular.
19: Sí, vols... contra el Nàpols i a l'inici de Lliga ha jugat ell.
1: Ha marxat al Bruges.
19: Perquè hi havia alguna lesió o alguna
1: cosa. No.
19: Ha marxat Sommer, que ha marxat al Bruges, I ara
1: ja... Sommer, és que ja és molt gran, Sommer, no?
19: Sí, però
1: és una edat.
0: 34-35, sí, tampoc
19: és,
0: no...
19: És un gran porter. I per mi, a la defensa estan fent una cosa que és interessant, és fitxar els jugadors que el City més o menys no vol, Akanji, Stones i companyia, que estan bé, però que per mi la millor versió de la defensa de l'Inter, que era una roca amb Simone Inzaghi, per mi no l'assoleixen encara.
1: Evidentment, a tota Europa es parla avui de que torna la Champions.
10: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
11: Hola, què tal? Com estàs?
1: Sempre vas amb un pinganillo a l'orella.
11: Bueno, és verdad.
1: Ets un home enganxat a la ràdio.
11: No, porque estaba escuchando el programa por aquí.
1: Ah. Ostres.
11: Claro, y entonces...
1: Veus, és que està enganxat a la ràdio, Marcos, desde que naciste.
11: Sí.
1: Y a tu padre te transmitió el amor por la ràdio.
11: Sí, sí, siempre voy... Estaba escuchando el programa y ahora se me había olvidado. Como son tan invisibles, se me había olvidado. Bueno, me interesa Italia y la mirada sobre el debut en la Champions del Inter en el Bernabéu. Hay un titular interesante. Mou provoca antes del Real Inter, titula el diario de información general Corriere de la Sera. ¿Por qué lo dice? Por esta frase que evidentemente ha quedado camuflada aquí en España y en Madrid. Dice, nosotros con tantas bajas quizás el calendario lo ha hecho un italiano, recordó Mou, según escribe Paolo Tomaselli, quien nada más llegar a la capital de España ha detectado algo. José Mourinho, decían, se había vuelto más calmado y tranquilo, pero el fuego está justo bajo las cenizas. Esta frase es chula, ¿eh? El fuego está justo bajo las cenizas. En Tuttosport, Kibu, el técnico del Inter, se pronuncia así, ¿no? Kibu.
1: Kibu, Kibu, sí,
11: vale,
1: sí.
11: Vale. Entonces, Kibu, el técnico del Inter, lanza un desafío al Madrid, aunque recuerda que Mourinho es especial para él porque le tendió la mano en un momento especial de su vida. Y luego quiere dejar claro que no copia nada de nadie, ni siquiera de Mourinho. Tengo mi idea del calcio construida como jugador y en 6 años que estuve en el sector juvenil. Y recuerdan en Italia que por vez primera Mou se enfrenta al Inter, que llevó a la cima en el 2010 conquistando el triplete. ¿Recordáis aquel volcán? Aquel Benquerensa.
1: ¿Cómo olvidarlo? Aspersores.
11: Y aquellos aspersores en el Camp Nou y aquel Víctor Valdés, que casi se lleva por delante a Thiago Mota.
19: Sí, cuando salió a celebrar la victoria en el Camp Nou, Valdés va pillar pel coll i cuidar amb Valdés.
9: Ja que llegó l'anulat
11: a Boyan.
19: A Boyan.
11: A Boyan.
19: Sí, sí, a Boyan.
13: I el que dio de Piqué.
1: Per cert, Mourinho llança aquesta pulla a l'Inter amb lo del calendari i el Salmurri, company de Catalunya Ràdio, em va fer una reflexió després d'escoltar-lo, que jo vaig interpretar que era... Quan Mourinho diu que mañana entenderás por qué digo esto, de que els jugadors del Madrid si són naïvos, si han après sí. o no han après, jo vaig interpretar que avui veuríem els jugadors del Madrid amb més picardia, uh-huh. i ell em va dir, vols dir que no ho diu perquè veurem com els de l'Inter en tenen molta?
9: També podria ser.
1: Podria ser que podria fos ser. La segona pulla de Mourinho a l'Inter.
19: Podria ser,
1: no sé.
13: ¿Qué has dicho? ¿El fuego de las cenizas? ¿Has dicho sí, algo?
19: Debajo de las cenizas.
11: Debajo de las cenizas.
13: Bueno, sí. Pues esto, ya podemos decir que este año he vuelto a dar la brasa otra vez.
9: Sí.
1: Home, ahir vam escoltar en directe ja el Mourinho que tot recordava, amb aquesta frase.
23: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? ¿Porque el VAR no conoce el reglamento? ¿O no ha sido repetido porque el VAR no ha querido? Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR.
1: Vosaltres que heu seguit a Mourinho no? aquests últims anys, dime, Marcos.
11: Una consulta. Esta declaración la entiendo el viernes noche. No la entiendo el lunes mañana.
1: Sí.
11: ¿Qué ha pasado entre el viernes noche y el lunes mañana?
1: Que habrá hablado con Florentino.
11: Supongo.
13: Que he mirado la tele.
11: Supongo. Pero entre el viernes noche, que es cuando estás más caliente...
1: Vosaltres l'heu seguit a sí. Mourinho i ha... Encara està a la bossa dels entrenadors top
0: no.
1: o ja no?
0: No, ho estava, però també és cert que hem de ser justos i quan Ancelotti el rescata al Real Madrid a la segona etapa, tampoc l'haguessin ficat en aquella bossa perquè venia de l'Everton i estava més fora de focus. Però és cert que amb el Fenerbahçe jo crec que no ho va acabar de fer massa bé. Amb el Benfica tampoc em va semblar miraculós el que va fer. Venia clarament de baixada. Amb el Tottenham també les coses no van anar bé. I el tarannà de Mourinho amb els àrbitres sempre és així. És a dir, ell va fer esclatar el futbol a Turquia amb el tema dels arbitratges, o sigui, valia una grossa increïble, o sigui, va haver-hi realment una confrontació a cada partit, sempre eren les víctimes del Fenerbahçe, un equip que històricament ha guanyat moltíssim. Sempre passarà.
13: El Galatasaray, el escàndalo del Galatasaray?
19: Per mi el seu paper a Portugal i a Turquia és fluix. Crec que el Benfica no pot estar fora de la Champions amb la plantilla que té el Benfica. A la Roma ho va fer bé. Dues finals va guanyar la Conference i el porta a una final de l'Europa League. És veritat que la perd amb el Sevilla, d'això en podríem parlar. I també hi ha un altre tema, que és que fa segurament 10 anys que Mourinho no tenia una plantilla candidata a guanyar la Champions. És a dir, des que surt del Chelsea, encadena, per mi, males decisions dels clubs als que va, Tottenham, un Tottenham que venia de baixada, un Manchester United que era etapa post-Ferguson, que era molt complicat de gestionar, i per fi el podem mesurar amb els millors, contra els millors entrenadors i amb una gran plantilla.
9: Mourinho va arribar el 2010 a un Madrid que veia com el Barça li passava la mà per la cara, i el seu objectiu prioritari va ser embrutar aquell Barça. I em fa l'efecte que Florentino ha repetit el mateix. Ha vist que hi ha un Barça que li passa la mà per la cara al Madrid i ha dit, fitxo Mourinho, que almenys si no guanyo, embrutaré tot el que faci
19: el
9: Barça.
19: Per cert, si no heu vist el documental de Mourinho a Netflix, per mi és increïble que a la primera temporada de Mourinho l'acaben amb la final de Copa. Com si aquella temporada acabés allà. Vaig estar a punt d'apagar.
1: És la que guanyen al Barça, no? Sí, que passa, sí, clar, després el Barça guanya els altres títols.
11: La de la Copa de Sergio Ramos.
19: Sí. Vaig estar a punt de Netflix fins la propera.
9: Tres dies després, clar, va ser el 0-2 al Bernabéu. De semifinals de Champions.
1: Clar, ja ha fet documental.
9: Ja ha un apagón.
1: Aquesta setmana en parlarem amb el Raúl Llimós, però hi ha alguns documentals que són exercicis de propaganda. I
17: estàs llamant de propaganda?
8: Vindrà la mina a la una.
1: Molt bé.
9: Doncs molt bé, doncs,
1: pendent de la minyamada.
9: Formació de servei, això és la ràdio en directe.
8: Perdoneu.
9: No,
8: que
9: està molt bé.
1: Flaqui, dic que van sortint noms de candidats a la pilota d'or, encara no? O sigui, han sortit els entrenadors i tal, però jugadors?
9: Jugadors no han sortit encara, però sí que tenim els 5 entrenadors, dels quals, per cert, 4 són espanyols. Arteta, De La Fuente, Emery, Luis Enrique i Compani són els nominats a millor entrenador. I a la millor entrenador del futbol femení hi ha un duel entre Jonathan Giralez i Pere Romeu, tots dos formen part dels 5 que han estat nominats a millor entrenador.
1: Ahir ja va començar a fer campanya per la pilota d'or, Kylian Mbappé. El vam escoltar
14: solo yo y Vinicius. No sé, claro que tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es.
1: Claro.
14: Pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho.
16: Claro, por ejemplo, en la entrada de la Ciudad Deportiva hay una, ¿cómo se dice? Una roundabout.
1: ¿Cómo?
16: Una rotonda. Una rotonda. Y ahí soy el que firma más autógrafo. Entonces, ¿qué? Yo firmo más autógrafos que ningún otro compañero y ellos tienen también que mejorar los autógrafos. Y yo tengo que defender más y ellos tienen que mejorar. ¿O solo yo? ¿Solo yo o solo demás compañeros? ¿Quién? ¿Quién es? Porque yo firmo más autógrafos, vendo más camisetas, vendo más, marco más goles. Hago cosas que no hacen los demás compañeros. Cada uno sabe lo que sabe hacer. Que es marcar goles. Yo sé marcar goles. Evidente, ¿no? Pues entonces no sé por qué estáis haciendo esta... Porque a mí me preocupa que como equipo... Es que vamos terceros en las ¿cómo se dice? De standings.
1: La
16: clasificación. Terceros. Esto no puede ser. Ahí tenemos que mejorar. No digo la liga, digo clasificación del Pichichi. Claro, eso significa que me pasa un poco la pelota. Claro. Me pasa un poco el balón. Porque el resto de los títulos, chupito. Pero lo que no puede ser que Sergio Camello de Rayo Vallecano marca más goles que yo porque le pasa más la pelota. Me tiene que pasar más la pelota a mí. Tenemos que ser humildes como equipo y trabajar para que yo marque más goles. Tú, ¿eh? Esto es fútbol, es algo normal. Yo no quiero hablar de esto ya tampoco, porque me concentro en el partido de hoy, que sí, es lástima porque martes, yo normalmente martes es el día del espectador en el cine.
1: ¿Ah, sí?
16: Y no podemos ir al cine. Hoy toca, ¿cómo se dice? Argument.
1: Bronca.
16: Porque yo quiero que hay que entender todo, ¿no? También el contexto es una cosa, luego la realidad, un verá. La realidad. Hay que aceptarlo. Siempre hay que trabajar para ser mejores. Yo esta noche he dormido bien, pero hay que trabajar para dormir mejor.
9: Claro, siempre.
16: Que dormir mejor. Entonces, hoy, en momentos difíciles, cuando escuchas mosquito, tienes que actuar rápido, pero si te alteras mucho, luego te despiertas, acabas, no puedes dormirte, sí. Hay que encontrar equilibrio, entonces acabas más enfadado.
9: Molesto,
16: entonces, ¿qué vas? Más bien decepcionado, no enfadado, más bien decepcionado, parte del proceso. Entonces, yo me despierto, tomo un café y me concentro en ese café. Entonces, yo, pues, lo otro viene después. Es importante concentrarte en lo que haces, porque si tú no te concentras, es tu problema, tomas demasiado café, luego ya vendrán los nervios, ¿cómo se dice? La diarrea.
1: Diarrea.
16: Yo tengo mejor tránsito intestinal que Rafinha, Dembélé, todos esos que dices.
1: Ostras.
16: Entonces, ¿tú podrías decir que tienes que cagar mejor para ser como yo? Yo tengo que defender.
1: El nostre Mbappé promet molt. Ai. Aquesta temporada Mbappé promet molt. Pausa i a la segona hora del Que t'hi jugues escoltem en directe la Minya Mal y a Hansi Flick.
9: Jugar al tonto.
20: ¿Qué te jugas?
24: Cadé. Radio Ser, Principat d'Andorra. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra.

0: el millor per al teu negoci.
1: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, al croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
3: La delegació de la Generalitat a Andorra us convida a celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb el concert Gaudí en Notes i Línies, una vida amb música catalana, a càrrec del tenor Jordi Cortada i el pianista Josep Buforn. Serà el dimecres 9 de setembre a 7:45 de la tarda al Centre Cultural Lauradià, a Sant Julià de Lòria. L'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça al correu delegacio.ad@gencat.cat.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: més natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si tienes más de 60 años, en Viajes del Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
2: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
3: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, Flac, i el què t'hi jugues?
5: Escoltem Hansi Flick.
4: S'ha esperat a que tornéssim del butlletí informatiu de la cadena SER per sortir en roda de premsa.
6: Waiting for the butlletí.
4: Comença ara mateix la roda de premsa. Primer de Hansi Flick i després de la Minya Mal, Santi Ovalle.
7: Sí, responent la primera pregunta, Hansi Flick.
8: Jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
9: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live on Gigantes. From the outside,
8: hola, Hansi. Like everyone is a little bit obsessed. Des de fora fa l'efecte que tothom està obsessionat una mica amb guanyar la Champions League. No sé com gestiones aquesta situació amb un vestidor tan jove i no sé en quina mesura Rodri et pot ajudar a calmar a tothom, perquè és l'únic, de fet, que ha guanyat tots els títols que es poden guanyar. Bé, també tenim molts jugadors experimentats i per mi el més important és l'equip. Tothom té responsabilitat de donar-ho tot per aquest equip cada dia.
9: It's good for us.
8: I si ho fem cada dia, això serà bo per nosaltres i hem d'anar millorant, és el que volem. Després d'aquestes últimes quatre victòries, no és que tot sigui fàcil i positiu i que sigui fàcil guanyar, no, és un gran esforç i això és el que estem fent, és el que espero dels jugadors també. Sé que ara pot haver-hi jugadors que no estiguin contents amb la situació, però això és normal. Si tens un equip amb aquesta enorme qualitat, tots els dies s'ha de demostrar que t'esforces, que ets millor, que et mereixes jugar i si és el teu moment ho has de demostrar quan sigui el teu moment. I, com deia, el nostre nivell de joc és també el mateix de l'entrenament, la qualitat que hi ha a l'entrenament. I això és el que ens ajuda a jugar després al nostre futbol. Però hem de seguir també cada dia de partit, és clar.
10: Aquí, hola, Hansi, Albert Nadal del diari Ara. Ara parlaves que l'equip té la qualitat per guanyar la Champions, que està satisfet amb el nivell dels entrenaments, que es trasllada als partits. Recordo l'any passat que vas comentar que potser faltava a l'equip un puntet de lideratge per poder competir per una competició com la Champions. No sé si tens la sensació que aquest any, el teu tercer any a la banqueta del Barça, pot ser la bona, pot ser la temporada que l'equip tingui més opcions de guanyar la Champions. Gràcies.
9: At the moment it looks like this that
8: bé, ara mateix sí que ho sembla que tot va bé. Però jo també ho veig, que hi ha molta qualitat, molta intensitat, que tothom segueix la nostra idea de com volem jugar a futbol. I veig també molta comunicació sobre la gespa i l'entrenament, i això és important per als grans equips, que estiguin junts, connectats, lluitant plegats. Això és necessari també. També és necessari parlar sobre el terreny de joc per ajudar els altres jugadors a fer les coses millor o ajudar-los en diferents moments, en moments clau. I ara mateix veig que tothom està preparat per això, que tothom està actiu, i això és bo.
11: Aquí, senyor Hansi, Mari Carmen Torres, del diario Marca.
4: Señor Hansi.
11: Comentaba unos segundos que hay jugadores que no están contentos. Su reto esta temporada es, ante el nivelón que tienen los futbolistas y la gran cantidad de jugadores que tiene para elegir, sostener el buen ambiente del vestuario? Gracias.
5: Hi, señora Mari Carmen.
9: Yes, of course. I think it would be not easy, but
8: sí, és clar. Jo crec que no és fàcil, però és part de la nostra feina també. I també és part de la feina dels jugadors, perquè al cap i a la fi és així com funciona el negoci. I jo he de decidir qui són els titulars i ho faré, i jo veig tots els jugadors tots els dies. I després parlo amb el meu equip tècnic, analitzem tot plegat i decidim quin ha de ser l'11, quin és el millor 11 per al rival que tenim. Aquesta és la nostra feina i intentem sempre, jo intento sempre parlar amb els jugadors, explicar-los per què no juguen, els que no juguin, però al final és això, han de seguir endavant, han de mantenir-se positius, han de donar suport també als altres jugadors.
6: Hola, Hansi, buenos días, Sergi Juan del Diario AS. Lo dijiste el año pasado y lo has vuelto a repetir un poco hoy, que la Champions es el título más importante, un sueño, pero ¿no crees que una hipotética tercera liga significaría un dominio más absoluto sobre el Real Madrid y en la Liga Española? ¿No, no crees que esto quizá tiene más valor en el trabajo al día a día?
9: Of course, this is also
8: sí, part clar. Of our dream, a part of també our és part del nostre somni i dels nostres objectius. Volem guanyar una tercera lliga consecutiva. Crec que seria quelcom especial i estem treballant per això. Seria una cosa molt gran si ho aconseguim.
12: Bernardo Tarrio per al Curubito Internacional i per al 10 del Barça. Estamos viendo mucho teatro y especialmente muchos piscinazos en el mundo del fútbol, y todo ello sin sancionar, a pesar del VAR. ¿Cree usted que el Barça debería de liderar a otros clubes y pedir a los árbitros que sancionen esas conductas antideportivas? Muchas gracias.
4: Está flipando, Flick.
9: Flopping means... Yeah, tight diving, okay. Aida, you know, this is not my job. I think
8: que no és la meva feina, això.
9: The quality or the standard, the level of the referees.
8: La qualitat, el nivell, l'estàndard dels àrbitres és molt bo, tant a la Champions League com a la Lliga, i no tinc res més a dir, perquè
9: couple of months
8: en els últims mesos o anys
9: this fantastic
8: havíem de jugar aquest nivell fantàstic amb aquests àrbitres, i jo crec que han fet una feina fantàstica i no sempre el tenen fàcil, i és així, els hem de creure i hem de donar-los suport també, i de vegades no és fàcil, ho sé, m'hi he trobat en aquestes situacions, òbviament, però jo sempre intento mantenir la calma i donar-los suport.
13: Hola, Hansi, aquí Jarva de Culemanía. Dentro de un rato hablará Lamine Yamal, ya lo hizo hace unos meses antes de la vuelta contra el Atlético y también antes de las semifinales contra el Inter. ¿Cómo es lidiar con esta personalidad en el día a día, y si cree que será clave esta personalidad, este carácter, para conseguir la sexta Champions League, sexta Champions League del Barça? Gracias.
9: Of course.
8: Bé, és clar, Lamine és un jugador que pot decidir partits ell sol i que té una qualitat enorme, un jugador fantàstic, i a més li encanta millorar, això ho veus en el dia a dia. I ara mateix el que mostra, el que veig, també la seva responsabilitat com a part dels capitans, és fantàstic, ho veus cada dia com gaudeix jugant al futbol, i per mi el millor és això, que gaudeixi del futbol, perquè llavors està al seu màxim nivell.
14: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Más que Pelotas. El otro día leía un dato de que Anthony Gordon lleva, bueno, la temporada pasada hizo 5 asistencias en 46 partidos con el Newcastle, y esta temporada en 4 partidos oficiales lleva 4 con el FC Barcelona. Yo quería preguntarte cómo estás viendo su adaptación en el Barça, le veo muy integrado con sus compañeros, y también cuánto de satisfecho estás con su rendimiento hasta la fecha. Gracias.
9: I think as a striker from...
8: Crec que com a davanter es veu que vol marcar gols i té oportunitats i les falla, però al final també fa l'última passada Para deixar fets els gols, i això també és molt important i també marcarà gols. No m'amoïna això en absolut. I ho està fent bé, ho està fent molt bé i estic content amb el seu rendiment, tant en defensa com en atac. Sí, crec que ara mateix està en una bona situació, tant ell com nosaltres amb ell.
5: Hola, míster, Dani Quintana, para Punto Deportivo. ¿Usted cree que el estilo del Barça puede ser negociable por momentos a lo largo de una Champions? ¿O prefiere morir con su estilo aunque le cueste sufrir más pasar de ronda? Gracias.
8: No, sempre ens adaptem. Adaptem el nostre estil al rival, potser no massa, però sí que ho fem quan és necessari. És a dir, que sí, tenim el nostre estil, la nostra idea de com volem jugar al futbol, i crec que a més ens ha donat molt bon resultat en els dos darrers anys. La temporada passada ens va costar una mica contra l'Atlético, ens va anar bé, però és com va la vida també, i en els grans moments a més necessites també que tothom a l'equip, que tots els jugadors estiguin en el seu millor moment, i ja ho veurem, però vaja, de moment estic molt content amb el que he vist en els quatre darrers partits, i ara hem de seguir cada partit.
15: Buenas, Hansi, aquí José Luis para la Popular Sport. Yo le quiero preguntar por Bisibú. Recibió un golpe el partido de Copa y ahora ya tiene el alta, hoy lo vimos entrenar. ¿Cuál es su plan con él y qué contempla, y si mañana lo podremos ver en la convocatoria?
9: No, he's not in the team tomorrow.
8: No, demà no estarà en l'equip. He's doing good. Però està bé. I és això, sí que ha entrenat avui. La idea amb ella és que entreni amb nosaltres i que jugui amb el Barça B, però està molt connectat amb nosaltres i veig que té molt de potencial en defensa però també en atac, i m'agrada molt veure-ho. I com deia, jo veig tots els jugadors i ell té també moltes oportunitats de poder jugar partits amb nosaltres.
16: Hola, míster. Marc Núñez para el Chiringuito. Ya se está hablando mucho estas semanas del Balón de Oro. Luis Enrique pidió el Balón de Oro para uno de sus jugadores, Mourinho para uno de sus jugadores, Mbappé dijo ayer también que debería ser el mismo. No sé si tú crees que el Balón de Oro está en tu plantilla, y si quieres aprovechar ahora que todo el mundo hace campaña por los suyos, por hacer campaña por uno de tus jugadores, que además han ganado el Mundial y títulos con el Barça. Gracias.
9: Of course we have many.
8: Sí, és clar, tenim molts jugadors fantàstics i estaria molt content si algun dels nostres jugadors guanyen la pilota d'or. Però ja veurem què passa. No és la meva feina fer això, però veig que sí, que tenim moltíssima qualitat, però per mi el més important és l'actitud, la mentalitat que demostren dia rere dia, i tinc diversos jugadors que podrien guanyar aquesta pilota d'or.
17: Yes. Guten Tag, Herr Flick. Yeah. I'm from the Netherlands, so I've got a question about Frenkie de Jong.
18: Sí, aquí una última pregunta, por favor.
4: Espera, que li pregunten per Frenkie de Jong, no?
8: Sí, encara el planteja com un jugador clau per al seu equip.
4: Frenkie
8: té una enorme qualitat i estic molt content que estigui amb el nostre equip. I després de la lesió al Mundial, òbviament, s'ha de recuperar, ha d'entrenar molt, i és el que està fent. I l'evolució de moment va com estava previst, i espero que el puguem veure d'aquí a unes setmanes. Ja veurem què passa també després de la finestra internacional. Potser ja pot tornar, potser encara no, ja veurem, però en qualsevol cas hem d'anar dia a dia, i de moment he parlat també amb ell aquest matí, tothom va bé, tot va bé.
19: Gràcies, bon dia.
18: Aquí una última, por favor, aquí

0: Por favor, aquí hay tortilla per dinosaurosgeperuts.com. Últimament, pregunta en català, està últimament en boca de tots que MCAT.cat tenen los mejores materials per la construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria i jardineria, no? Vull dir, vostè està d'acord que també tenen els preus més competitius i els materials més sostenibles i que s'ha de visitar MCAT.cat? Gràcies, Gerhansi.
1: No descarto enviar el tio Faja un dia amb una roda de premsa, eh?
0: Per dinosaurosgeperuts.com, sisplau.
2: Dinosaurosgeperuts?
1: Ai, estic molt d'acord amb el que escriu el David al canal de YouTube del que t'hi jugues. De fet, estic d'acord amb el que escriuen dos Davids al canal de YouTube del que t'hi jugues. És la 1:20 de Hansi Flick. Em quedo amb que ha dit que el nivell del Barça als entrenaments dels seus jugadors és el que eleva després la qualitat dels partits. Ho ha destacat diverses vegades a la roda de premsa i moltes vegades en aquest inici de temporada, la qualitat dels entrenaments.
3: El dia a dia.
1: Està content. Que el Barça té qualitat per guanyar la Champions, que seria especial, i estan treballant en això, en aconseguir guanyar la Champions. Que té la sensació, després de 3 anys, que tothom segueix la seva idea de futbol, de com volen jugar, i que a més veu molta comunicació a la gespa, i això li dona molta importància a Hansi Flick. I que és fantàstic veure com Lamine Yamal gaudeix jugant a futbol, perquè és quan juga millor. Nil Solà, alguna altra cosa que vulguis destacar de
4: Hansi Flick? No, crec que és el que has dit, i sobretot amb la sensació aquesta que hi ha al vestidor, que no és una obsessió, però que sí una il·lusió molt i molt important per aquesta Champions, i que hi ha la sensació de que s'ha fet un pas endavant en quant a lideratge i en quant a futbolistes per intentar aconseguir la sisena.
1: Ovalle, un quart d'hora de roda de premsa de Hansi Flick. Entenc que ara sortirà Lamine Yamal. Per què han invertit l'ordre? Ho saps?
5: Ni idea.
1: Perquè habitualment surt primer el jugador i després l'entrenador. Y la previsora que surtis la minya mal.
6: Porque mi hijo sale cuando toca.
5: Imagino que costa, que triga menys a preparar-se Hansi Flick que la minya mal, la veritat.
6: Mi hijo sale cuando tiene que salir.
5: Ens han vingut mig segon abans de que sortís a avisar-nos que venia primer Hansi Flick. Estem aquí esperant.
1: Que tu que estaves en directe el veies cara a cara a Hansi Flick, que t'ha transmès l'entrenador del Barça?
5: Jo que estic en tercer de Flick ja... m'ha semblat que hi ha un aviso a navegantes de jugadors que no estan contents, que han de recolzar els rivals sobre el camp, que s'han de parlar, que quan no et toca entrar no calen caretes. M'ha semblat que la segona resposta crec que era un avís a aquells que no estan jugant tant com esperaven i que no estan contents, perquè ho ha dit...
1: Per Valde, que és l'únic que no ha jugat encara,
5: no?
1: I Cancelo.
5: No, per Valde està fora de l'equació. No, perquè...
1: Però a qui et refereixes?
4: Olmo?
5: Quan funciona Fermín, Olmo no entra. Quan entra Olmo, no funciona Fermín. Quan funciona Gordon, no entra De Jemi. Quan funciona De Jemi, no entra Gordon. I això és el pa nostre cada dia, i hi ha jugadors... d'uns més que altres, que no els agradarà aquesta situació, i és el principal que haurà de gestionar Hansi Flick aquesta temporada, que té una autèntica
1: equipa. Sobre Gordon, li han preguntat per una dada que vas donar al que t'hi jugués Barça i que es va fer viral després d'una piulada del Nil Solà, no, Fermín? Sí.
2: Que porta 4 assistències en 4 partits i, clar, està a només una d'igualar el registre de la temporada passada amb el Newcastle, perquè Gordon va donar 5 assistències en 46 partits.
1: A l'espera de que surti Lamine Yamal, tardarà molta estona o no? Santi, t'han dit alguna cosa?
5: No, ha de trigar, ha de ser immediat, això. Però el que deia...
1: Doncs fem una cosa molt ràpida. Bueno, acaba frase i aprofitem per fer la pausa de publi.
5: Fermín va fer un partit l'altre dia, i si demà no juga, tu creus que a Fermín li farà molta gràcia?
4: No.
5: Doncs això és amb el que ha de lidiar Hansi Flick.
1: Bueno, ja, però això és el que et toca quan ets entrenador de nivell, no? D'un equip
5: d'elit. Doncs jo crec que aquí... Jo he vist que el missatge de Flick aquest anava per aquest tipus de situacions.
1: Records al Jordi Nom de Déu. Pausa
4: demà,
1: i...
4: Demà l'equip a les 12 es concentra, dit.
1: Ah, sí? Veus? Sí. Aviam.
7: Arribada a l'estadi sempre és una hora i mitja abans.
1: Vinga. Gràcies, Nom de Déu. Pausa i seguim.
8: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
9: Gratis? Però estan bojos!
8: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
10: Què t'hi jugues.
11: Cadena SER. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
3: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Dafnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano.

0: Cano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
1: De què va la teva història?
2: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
0: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena Ser. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona Ser Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
5: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
6: Pues maderas Nogal. No, Nogal e hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y asociados.
5: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: ¿Encara no ets de la familia del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok... Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
9: Una 26, que t'hi jugues, Ser Catalunya. Santi, surt o no surt la Minya Mal?
10: Ara mateix. Entra per la sala de premsa.
9: Sisplau, dona-li les gràcies a qui correspongui, si és el Departament de Comunicació, a ell, si és el propi Lamine Yamal també, perquè abans Hansi Flick s'ha esperat a que acabéssim el butlletí informatiu de la SER per sortir i posar-lo tot íntegre en directe al que t'hi jugues, i ara Lamine Yamal s'ha esperat a la publicitat, clar que sí.
11: Gràcies, hombre, hijo.
10: Polo vermell del Barça, corporatiu, ja s'asseu davant del micro.
9: Molt ràpidament, Flaqui, van sortint el nom dels porters a la pilota d'or.
12: Sí, Joan García
9: i Cata Coll, nominats a la pilota d'or.
12: Sí, Cata Coll, jo crec que l'ha de guanyar, sí o sí. No, com a millor portera.
9: I tant.
12: I nominada també a la pilota d'or. I Joan García també, la nòmina de candidats.
13: Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio, benvingut. Un guanyador sempre s'alimenta de nous reptes. Tu vens, a més, de guanyar el Mundial. Per tant, encara més... suposo que internament busques aquesta competitivitat i no sé si en aquest sentit aquesta temporada t'has marcat la Champions com a gran objectiu. Gràcies.
14: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
15: Hola, Lamine, Marta Ramon de RAC1. Ets un dels capitans, t'han escollit els teus companys. Què significa per tu tenir aquesta nova etiqueta, aquest nou càrrec, i si per tu és un plus de responsabilitat i creus que et pot canviar en algun sentit?
14: Bueno, és un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable. Aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
16: Hola, Lamin. Santi Ovalle en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Estem coneixent al llarg d'aquest matí els candidats a la pilota d'or. Creus que la mereixes? Que ets el màxim, o hauries de ser el màxim candidat a guanyar-la?
14: Bueno, el primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agrair al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
9: Igual que Mbappé, la declaració de la
12: Igualet, Min.
11: Depèn de tu, Santi.
15: Hola, la Min. Elena Condis de la cadena COPE. Decía ayer Kylian Mbappé que él también ha firmado un año histórico para ganar el Balón de Oro. Incluso Mourinho hace campaña para que Kylian gane el trofeo. Rodri, tu compañero, te señaló seguramente como el próximo a levantar este título. Tú has hecho historia con la Liga.
9: És evident que ara l'Helena busca la resposta en castellà perquè la pugui enviar a Madrid, perquè en català s'hauria de traduir, perquè ja s'ha fet la pregunta, en fi.
14: No creo que lo necesite, no estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección, hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez, no puedo pedir más, creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
9: Doncs quedarà molt bé.
17: Suplicar és la paraula, eh?
9: Sí, sí.
17: ¿Qué tal?
9: He hecho un trabajo increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
18: El Barça de Flick se caracteriza mucho por la presión tras pérdida, ¿no? Cuando el equipo contrario pierde el balón, vais a presionar mucho. Hay un debate moderno que dice que las estrellas, como tú, como Mbappé, como Vini, Harry Kane, que no tenéis que ir a presionar tanto, ¿no? Que tenéis que guardaros un poquito más. ¿Tú qué opinas de este debate que se está generando sobre esto? Y sobre todo una cosa, ¿qué os dice Hansi Flick? Porque el otro día se te ve a ti presionar en el minuto 85 una salida de balón del Valencia. ¿Y qué os pide Flick en este sentido? Gracias.
14: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final, por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
19: Alfredo Martínez.
9: M'encanta la Minya Mala, compadre.
17: Com pot respondre tan bé tot?
11: Sí, tio,
9: perquè és molt llest.
11: 19 anys, eh?
9: Y porque sabes que la vida has de jugar los garrofes
17: y porque mi hijo es el mejor.
19: También, ¿qué retos o qué desafíos te marcas a nivel personal y a nivel colectivo?
14: Bueno, a nivel colectivo pues yo creo que ya le he dicho, seguir ganando títulos y obviamente pues esta competición tan especial que es la Champions, y a nivel individual pues seguir creciendo. Soy un jugador muy joven que tiene muchos aspectos a mejorar, pero que escuchando siempre podré mejorar, y ese es mi objetivo.
20: Hola, Lavín, què tal? Bon dia, Francesc Latorre, en directe al Canal Esport 3. Ja saps que actualment als estadis de futbol hi ha 1.000 càmeres a cada partit, i si Hansi Flick un dia decideix canviar-te, hi haurà una càmera i estarà pendent de quina cara fas en arribar a la banqueta. I aquestes cares donen per moltíssims debats. Ara que tenim aquí, aprofito per preguntar-te, si et veiem allò amb cara llarga, de pomes agres, és perquè volies jugar tot el partit o perquè estàs enfadat amb el teu propi rendiment aquell dia?
14: Dius, quin dia?
20: No, per exemple, l'última és la de l'Elx. Però va passar més vegades, saps? Estem
14: prendent
20: tota la cara de la Mina.
14: No sé, depèn del dia. L'altre dia simplement era perquè feia molta calor, estava cansat. És veritat que no va sortir al partit que volia, però vosaltres veu fer 45 històries i l'única que hi havia és que estàvem a 40 graus.
17: És que dius el millor.
21: Bon dia, Ramin. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Parlaves abans que per tu és un orgull ser capità d'aquest equip. Jo et volia preguntar si tens algun referent com a capità. Quin tipus de capità vols ser, Ramin? I per què creus que els teus companys t'han votat per ser-ho amb 19 anys, com deies?
14: Bueno, jo crec que tenim bons exemples a l'equip. Rafa és un capità espectacular. Pedri, Eric, Frenkie són els meus exemples. Individualment, a mi, des que vaig pujar al primer equip, m'han tratat espectacularment. Llavors són els meus exemples i com a capità el que he après d'ells és buscar sempre el millor per l'equip.
22: Hola, Lamín, Javier Gascón, de Mundo Deportivo. Fermín y Olmo están llamados a repartirse los minutos en la media punta. Tú conectas bien con los dos, el otro día te dio una asistencia a cada uno. ¿Cómo cambia tu juego en función de que juegue el uno o el otro?
14: Bueno, yo creo que los dos son grandísimos jugadores. Yo creo que sí que Fermín es un jugador más, de ir al espacio, de dármela y correr, y Olmo sí que más de tener el balón, pero con los dos me llevo espectacular dentro del campo y fuera, entonces estoy muy cómodo jugando con los dos.
0: ¿Qué tal, Lamín? Buenas, David Bernabéu, Diario Sport TV. Llevamos 4 jornadas de liga, el Barça va como un tiro, lo habéis ganado todo, 12-12, 17 goles. Madrid ya se ha equivocado una vez, pero casi desde la primera jornada el ruido es tremendo, árbitros, excusas, etc. ¿Intuís que va a ser un año de mucho ruido? Madrid lleva 2 años sin ganar, seguramente no se puede permitir un tercero. ¿Que va a ser un año de mucho ruido y que como grupo deberéis aislaros más que otras veces para estar centrado en lo vuestro?
14: No sé, si dan 2 años que tengan sin ganar será su problema, no sé. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje, con todo, entonces, no sé, tienes que preguntárselo a ellos. Yo les veo contentos.
1: Sí, hola, Lamín. Alberto Hernández, de Televisión Española. Se ha hablado también mucho esta temporada de si estabas contento, si habías empezado el año triste, que las cámaras seguían si sonreías, si no sonreías. Flick nos explicó que era normal porque venías de jugar al Mundial y prácticamente no habías tenido tiempo para adaptarte. Yo te quería preguntar cómo estás, si estás feliz, si estás contento o si hay algo que te preocupe.
14: Estoy muy feliz. No sé por qué se habló tanto. Al final tenía 19 años, venía a ganar un Mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida. Estaba contentísimo, la verdad. Solo que parece que ahora de repente haya cambiado todo, pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida està més feliç que ara.
9: Aviam si algú li pot preguntar, seria interessant, si ell es veu algun dia jugant de fals davant de centre com ho va fer Messi en el seu moment.
2: Hola, Lamín. ¿Qué tal? Buenos días, Josep Sodo para 3 Media, la sexta Antena 3. Vuelvo al tema del Balón de Oro, el actual ganador, Dembélé. Casi, no te ponía en la quiniela ni de los 3 favoritos. No sé si quieres que le enviemos un vídeo de la liga que hiciste o de cuando levantas la Copa del Mundial.
14: ¿Quién no me ha puesto entre los 3 primeros?
2: Dembélé, el actual ganador.
14: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal. Me llevo muy bien con Osman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero... Pues estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
23: Dembélé ha dit que el mereixen Kvaratskhelia, Harry Kane i Mbappé.
24: Un dels titulars indiscutibles de l'equip. Mentre altres companys roten, tu no. Penses que algun dia pots ser suplent? Et fa por? No hi penses? Creus que no ho seràs mai si dones el nivell?
14: No em dóna por ser suplent. Jo crec que tenim grans jugadors i no estic pensant en això ara mateix, la veritat, però no tinc por. Jo crec que tenim jugadors preparats per si algun dia el tinc que ser suplent o si l'entrenador ho decideix demà. No em dóna por.
21: Hola, Lamín. Laia Cervelló, de Dia Atlètic. Jo volia preguntar-te, vas a sentar-te molt jove al primer equip, en plena època de creixement físic, en la qual encara estàs a dia d'avui amb 19 anys. Volia preguntar-te si cada vegada que fas l'estirón tu notes amb el teu futbol i si t'adaptes d'alguna manera o canvies alguna cosa per adaptar-te millor al teu joc. Gràcies.
14: No. Jo crec que tothom quan tenia 18 anys o 19 creixia i no es donava compte. Llavors jo sóc un nen igual.
9: Un nen igual.
14: Que m'adeixo 2 metres i sóc més curt que a Covars i que a Bernat.
25: Hola, Lamín, tercero de l'equip, pero no de Balón de Oro, solo del equipo. Tienes 19 años, ganaste casi todos los títulos posibles, forma parte de los favoritos del Balón de Oro desde 2 años. Es imposible caminar en Barcelona sin ver una camiseta de Lamín, en los otros países también. ¿Cómo gestionas todo eso y cómo quieres crecer como persona y como futbolista en los próximos años? Gracias.
14: Gracias. Bueno, yo creo que es fácil de gestionar. Al final estoy en un vestuario donde hay grandísimos jugadores y gente que ha hecho más que yo en el fútbol. Entonces es fácil de gestionar. Intento centrarme en jugar, ganar y luego volver y estar con mi familia en casa, que siempre te deja los pies en el suelo.
3: Última pregunta.
4: Last question.
5: Lamin, goedemiddag. Sinclair van Nederlandse media, ESPN. Ik wil van jou weten wat je van het tegenstander Feyenoord vindt. En jij, op je 15e, ben jij gedebuteerd bij Barcelona onder Xavi. En dat wordt onze nieuwe bondscoach. Wat kunnen we verwachten?
14: Bueno, yo creo que puedes esperar a un gran entrenador. Al final solo guardo con cariño a Xavi, fue el que me hizo debutar y el que me dio el paso al primer equipo. Entonces, ojalá que le vaya muy bien, menos contra España, pero que le vaya muy bien en la selección.
9: Li han fet la traducció a Lamin instantània. Sincerament, jo no havia entès tampoc la pregunta.
6: Preguntàvem per mi, Maki, no passa res.
10: Per Xavi Hernández.
9: Per Xavi Hernández, sí. Era tu,
6: preguntàvem Maki. Per mi. Diu que saps, no sé si l'has sentit, de vegades no voleu sentir aquestes coses, però que em guarda molt de carinyo, que li era ell.
9: Està molt bé.
6: Sí, home. No, que després passa el que passa.
9: El Yassir al YouTube diu quina sort que tenim amb el cap de Lamin, que segueixi així. És veritat que té domini de l'escena, Lamin Yamal?
7: Però és que té una barreja formidable, i això amb 19 anys, a part de la maduresa a les respostes, té una barreja formidable entre ell assumir que és un dels millors, i això ho assumeix amb naturalitat i no defuig aquesta etiqueta, però alhora peus a terra amb tota la resposta, és a dir, sempre té un missatge cap a l'equip, o sempre té un missatge de deferència cap als que diu que han guanyat més que ell al vestidor. Em sembla fantàstic la barreja que troba en tot moment.
8: I sent contundent moltes vegades amb el que diu, no per aquest punt, de fet s'autodenomina nen, sóc un nen, diu, val, sóc el cinquè capità, tinc una responsabilitat, però no us oblideu que tinc 19 anys, vull dir...
7: Sempre ho recorda, eh?
8: Clar, ell és molt conscient també de l'edat que té.
9: És que el Cristóbal Chassé m'hi havia una pregunta sobre si és el capità més jove de la història del Barça, i diria que sí, ho confirmarem, però diria que sí, que mai ningú amb 19 anys ha estat capità del Barça. Ell ha dit que està orgullós de ser capità, i més amb 19 anys, que el fa ser més responsable. Fixeu-vos, quan li pregunten per la pilota d'or, el Santi Ovalle diu que si guanya, el primer que farà serà agrair-ho a l'equip i a la selecció, que ha fet un treball increïble i que ara és feina nostra puntuar-lo, que no suplicarà res a ningú. I després tira amb xuleria, però com que ho fa amb retranca i tal com raja, no queda pedant, queda com tio de carrer.
26: L'exemple és la resposta que li ha donat, la pregunta que li feien sobre que Dembélé ha posat a Mbappé per ell, no? Li diu, bueno, són amics, no? Doncs aquí ha de posar, però amb un to completament diferent al que, per exemple, escoltaves ahir amb Mbappé.
8: Tinc aquí una mica de dónde es el árbitro, eh? De sí. Schuster, ha sigut una mica la resposta aquesta. De quién es amigo Dembélé?
6: No hi falta dir si
9: no. No és que hagi votat, sinó que ha dit que mereixen, com ha explicat el Flaqui en una entrevista, la pilota d'or que Barasquelia, Mbappé i Harry Kane. Després no servirà de gran cosa perquè ell no vota. Perquè voten, no?, els capitans, els entrenadors i els periodistes.
7: Però és que és la pilota d'or, a mi em sembla una de les més obertes dels últims anys. És a dir, jo veig fàcilment 7 candidats i els 7 es poden sostenir.
6: I jo, per exemple. Jo
7: crec que tu no.
9: Està aquí el Marcos López, que s'ha quedat per seguir les rodes de premsa, ja que estàs amb nosaltres. Aprofito per preguntar-te què t'ha semblat, Lamin Yamal.
27: A mi me parece una gestión admirable de... Domina la escena, domina el discurso, domina el mensaje, tiene ese punto de humildad donde hay la frase, aquí en el vestuario hay jugadores que han ganado mucho más que yo. Yo escucho, ha dicho, yo escucho en un momento de la conferencia de prensa, y para mí que un jugador de este nivel, siendo tan joven, no haya cometido, que yo recuerde, ni un solo resbalón en sala de prensa, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil con el nivel de exposición que tiene. Es evidente que si él sale es porque quiere también, es el momento para salir. Siempre pide salir en los momentos decisivos, momentos importantes. Él tiene la Champions y el compromiso que adquirió en Milán. Recuerda aquella historia que hizo en Instagram, algún día la traeré a Barcelona, y eso lo tiene presente, absolutamente presente. Y en el fondo te va desmontando todos los problemas o todos los líos que tú puedas entender. Cuando le han preguntado por la tristeza, recuerda que se ha pegado las vacaciones de su vida, que viene de ser campeón.
9: Ha dit això, eh? Textual.
27: Textual.
9: Que està molt feliç i que s'ha fotut les vacances de la seva vida.
26: Es anirà millorant.
27: Sí, sí. I en ningún momento he estado más feliz de mi vida. Eso indica la situación. Y para mí, que un jugador de este nivel, de esta dimensión, una estrella, no mundial, sino una estrella planetaria, con apenas 19 años, como bien decía Bruno y Fermín, recordando siempre esa condición de que soy un niño, de que todavía tengo la capacidad de aprender y que tengo la sensación de que estoy en el mejor club ahora mismo porque hay jugadores que me van a dar ese contexto. Ahí la figura de Rodri va a ser muy capital, muy importante, como es la figura de Pedri.
9: Se llevan muy bien, ¿eh? Sí, Rodri y Lamine, lo que explicó el propio Rodri.
27: Sí, sí, por eso lo digo, que esa figura va a ser muy importante y muy capital. Y poco a poco tú tienes la capacidad. Madrid, Balón de Oro, Mbappé, Dembélé, en algún momento te puedes resbalar. O sea, puedes cometer un error. Y para mí no ha cometido ni un solo error.
9: En roda de premsa, Lamine Yamal, coincidim tots, impecable. A les xarxes socials sí que hi ha hagut alguna època que, bueno, de fet, ho ha corregit, perquè també ja no té tanta exposició, no? Santi, tu que estaves allà també, veient a Lamine Yamal, què t'ha semblat?
3: Bueno, em sembla que anava amb un perfil més baix que d'altres ocasions, però dient tot el que pensa, sense guardar res. L'únic matís que hi ha és el de la pilota d'or. A mi em sembla evident que Lamine surt avui aquí, entre altres coses, perquè sap que és el dia que és, que hi ha els candidats i que estem a la recta final.
9: Però abans has dit que era el club que havia fet sortir a Lamine Yamal.
3: Sí, clar, clar, clar. Però el fa sortir perquè sap que hi ha aquesta situació.
9: Sí, que és una estratègia compartida.
3: Sí. Li proposen i...
9: Vols dir que si li proposen motius... i ell no vol, no surt.
3: Correcte, però un dels motius és aquest, que està
9: de
3: la
9: fet,
3: votació.
9: De fet, tu, si escoltes totes les respostes de la pilota d'or, queda clar que ell creu que la mereix.
4: Sí. Sí, sí.
11: Clar, però sense, no, que, que... sense semblar pedant.
3: I que el seu gran objectiu és aquest, el món del futbol. La Champions i la pilota d'or. I això una... I dos, després, a mi em sembla meravellós com aquest nano, que si està trist, que si les cares, que si no, que no sé què, sempre té una explicació mundana per tot això. Escolta, les caretes d'Elx, que tothom deia, no, és que està trist, no, és que no està en forma, no, és que no sé què. Doncs mira, és perquè hi havia 40 graus a Elx i és una merda jugar amb aquesta calor. Li pregunten per si està trist i surt amb les vacances. A mi això em sembla el millor, que té una explicació natural.
9: És que és molt natural.
3: Debats absurds
9: és molt natural
3: que es munten del dia a dia.
9: I quan l'escoltes se li nota el punt de xuleria, eh? Però per mi no queda pedant. O sigui, és que és un tio de carrer.
26: Ah, total.
9: No, un tio de carrer.
12: No és xuleria.
9: No, ¿verdad?
12: No és xuleria, és alimentación. ¿Ah? Es buena alimentación, ¿por? porque veo que mucha gente le critica y me critican a mí porque vivo de mi hijo, que es mentira. Bueno, no es mentira, pero... ¡Te quiero, hijo! Que además, yo lo que pasa es que a mí nadie me tiene que cocinar, que no sabéis cuidar a vosotros solos, que vuestra madre os tiene que cocinar. Y a yo, pues, os traigo ahora tres recetas que yo le preparo a mi hijo... que son originales para los que os pasáis el día criticándoles que no hacéis nada con vuestra vida, que tenéis que tener una vida propia, compraos una vida. Pues tres recetas, vamos allá. Vamos a ver. Primero.
9: Pero son tebas.
12: Son mías.
9: No, vale.
12: Torrija de queso cabrales con nocilla. Un clásico.
9: Quina barreja.
12: Torrija de queso cabrales. Tú pillas una rebanada de pan, la pasas un poco por la freidora, que no falte aceite... Y luego le untas queso cabrales. Pones un pote de nocilla a freír, evidentemente.
9: Cada gris, ¿no?
12: Sacas la nocilla frita y luego la untas en la torrija. Y por último, hasta si puedes darle un toque de ketchup o mayonesa, pues todo a tu gusto. Esta es la primera, es muy fácil.
9: Torrija de queso cabrales con nocilla y ketchup o mayonesa.
12: Ketchup o mayonesa, depende de lo que te guste.
9: Del gusto al consumidor.
12: Segundo.
9: Mira que tinc gana, pero eso
12: no,
9: ni...
12: No, no, no. Segundo.
9: Ni cobran, momento.
12: Arroz de un minuto frito tres veces con leche, nuggets, miel y cacahuetes.
9: No, eso en cara, ¿eh?
12: Pillas un arroz de estos de un minuto.
26: Sí.
12: Lo pasas por la freidora.
9: Claro.
12: Le añades unos nuggets. Fríes la leche. Leche frita es también, sí, está muy buena. Fríes la miel frita también está muy buena. Y luego le añades unos cacahuetes no fritos, porque si no, no es sano. Y lo que queremos es, claro, es mantenernos sanos para vivir, claro, muchos años viviendo de mi hijo. Ahí está. Gracias, hijo. Y tercero, esta es la joya de la corona.
9: A ver.
12: Macarrones a la roca fonda, ¿vale? un plato muy típico de aquí. Tú pillas unos macarrones, los pones a hervir en aceite, es decir, los fríes, que en agua quedan muy sosos. Luego le pones salsa de tomate dentro de la freidora, ¿eh? Todo. Evidentemente, un poco de carne picada.
13: Ya, baixa el foc, baixa el foc, perquè...
12: I un poco de perejil de Rocafonda, que no es perejil, pero es la monda. I a disfrutar. I a disfrutar. Te quiero, hijo.
15: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @Què t'hi jugues.

0: A sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Barça, on hem escoltat a Hansi Flick i també a Lamine Yamal. Alguna cosa per tancar?
1: No, pendents de... Jo crec que la convocatòria, que serà demà abans de la concentració... Bueno, ja hem escoltat a Flick, no hi serà Visibu, no hi serà Eric García, per tant, entrarà Brian Fariñas, que va ser el desconvocat a l'últim partit de Lliga, i res més, pendents que no hi hagi cap lesionat ni cap cosa estranya de l'entrenament d'avui, que no em consta, i a veure si demà podem explicar una mica per on van els plans de Hansi Flick.
0: Gràcies, Santi, una abraçada.
1: Fins demà.
0: Aviam, Núria, a la gent li va la marxa, perquè l'enquesta que hem penjat a les xarxes socials va guanyant la resposta que més picantonés.
2: Sí, recordeu que la pregunta era directament a qui voleu a la final del Metropolitano, recordem, idea de Lluís Flaquer, per tant, qualsevol crítica cap a ell, i està guanyant, sí que 37% dels vots, al Madrid de Mourinho, l'opció més votada, un 29% diu que ens hem flipat, un 19% a l'Atlético de Julián i un 15% al PSG de Luis Enrique, per tant, sí que la gent majoritàriament vol el Madrid de José Mourinho. I deixa'm dir-te que ara la gent ha començat un debat, no sé si ho estàs veient al xat de YouTube, al voltant de qui hauria de guanyar aquest any la pilota d'or, perquè hi ha hagut un oient, espera, perquè mira,
0: el David. El Balón d'Oro tendria que ser para Fabián, lo ganó todo con el PSG.
2: Exacte.
0: Y además ara... el Mundial, y el que diga que por ser defensa no puede, que se lo pregunten a Cannavaro, y un altre respon, Fabián no es defensa, el Marcos.
2: I ara...
0: riuen.
3: Sí.
0: I llavors ja el debat, bueno, vols acabar tu?
2: No, si llegeixes tu endavant, eh?
0: No, és que aquí davant. Això, el que he vist que paties.
2: No, perquè han enviat més missatges, perquè ara el Charlie ha preguntat als oients a qui els hi donaria, sí que hi ha sortit el nom de Harry Kane. Sí. El Marcos ha dit que, no el Marcos López, sinó un espectador de YouTube, ha dit que aquest any la pilota d'or hauria de ser per
0: el debat
2: Harry Kane.
0: És textual, si se llamara Fabiña no habría debate. Diu que Fabián gana un Balón d'Oro ja és de chiste. Diu, a quién se lo darías tú? Jo crec que aquest any és per Kane. Un altre diu a Kane. I llavors responen a Kane. Por? Què ha hecho Kane? Ganar la Bundesliga? En fi, podeu enviar també missatges, notes d'àudio al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
3: Com, per exemple, el que ha fet el José.
4: No gusta ese puntito piqué que tiene David, me encanta este chaval.
3: Un puntito piqué, m'agrada, perquè puntito té piqué. Un puntito piqué.
5: Una mica de pebre, no, allà?
3: Mica de pebre.
5: Sí.
3: De no ficar-se en merders, però l'actitud és...
5: Però
3: la...
6: Piqué era molt piqué.
3: Piqué era molt piqué, evidentment.
0: Sí, ara, la Lamine Yamal... és més de carrer que Piqué, eh?
3: De moment no li he dit conocido...
0: Un és de Rocafonda i l'altre és de la Bonanova, eh?
3: Ah, això també és veritat. Seguim amb el Ramon.
7: ¿No será un toquecito de Lamine Yamal al Mbappé cuando ha dicho yo estoy en un vestuario que aquí hay gente que ha ganado más que yo y yo escucho? Porque el Mbappé iba de subidito ayer y hay gente en el vestuario que lleva ya 3 Champions.
0: Mm.
5: I ha posat com a exemple el Paris Saint-Germain de que tots pressionen i que això és indispensable per guanyar.
8: Yo ahora controlo
0: todo. ¿Estás a favor de aquest oyen, eh?
5: Sí.
8: Yo ahora controlo todas las facetas del juego. Todas. Todas.
5: Es verdad.
8: Antes lo controlaba todo menos uno. Y ahora todos.
0: No, es que es bestia que marxi Mbappé del Paris Saint-Germain y enllacin dos Champions consecutives, eh?
8: Y espérate que... De momento.
0: Realment és molt bestia.
8: De momento.
9: Y marxa al club que había guanyat la última Champions y que té més Copas d'Europa... I en les dues edicions a les que ha jugat la Champions amb el Madrid no ha passat de quarts.
6: És que no ha arribat a la final.
9: No, ni a les semis. És bèstia, eh? Sí, sí.
8: Muy buena reflexión.
0: Avui el Madrid juga contra l'Inter al Bernabéu. Ja dos partits més amb equips de la Lliga Espanyola.
9: Sí, són els dos a les 9 de la nit, el Borussia Dortmund-Villarreal i també el Lille Betis, el Lille de Davide Ancelotti, el germà de... El germà, no, el fill, perdó.
3: El hijo, el hijo.
9: De Carleto.
0: Que ha començat bé o no, el Lille?
9: Sí, va guanyar l'última jornada al Toulouse, no ha començat malament, tot i que ha perdut a Ayub Boadí, com deia abans el Fermín, han fitxat bé al davant, allà a Segueda. Y tiene una buena plantilla, no creo que per fe una gran Champions, pero puede dar una guerra.
8: Pero el hijo mío será muy bueno entrenador, el hijo mío.
9: Sí.
8: Que tengo un hijo...
9: Bastante diferente, ¿eh? Bastante más táctico...
8: Sí,
9: una
8: sí, sí. Un hijo más moderno.
0: Sí, el Betis...
9: Sí, y el Borussia Dortmund-Villarreal. El Villarreal torna al Signal Iduna Park. L'any passat va sortir pentinat. El Dortmund ha fitxat molt bé. M'agrada molt el...
0: Sempre fitxa bé, el Dortmund.
9: Sí, té un problema, que és que s'ha lesionat Constantelias, fitxat dos grecs que tenen molt bona pinta, Constantelias i Caretsas, i estic amb el Fermín. Caretsas té una cama esquerra bestial, mantenen Guirassi, Fabio Silva està començant a jugar millor, crec que tenen bon equip, la veritat.
5: Per mi, un dels que es pot colar en el top 8, tenint en compte que hi ha molts transatlàntics, a mi una de les revelacions juntament amb Roma pot ser Borussia Dortmund, per ficar-se en el top 8, almenys d'entrada.
9: Per cert, sí que deixa'm corregir les dades que hem donat abans a nivell de pasta. Més enllà del que guanyis per cada partit que guanyes o empates, pots arribar a guanyar 92 milions d'euros. Això, més el que et dona UEFA per empatar o guanyar partits. És a dir, tu guanyes, per passar la primera fase, pots guanyar des de 700.000 euros si passes com a equip 32 a 10 milions d'euros que et donen si ets el primer de la fase Lliga. A partir d'aquí vas passant rondes i guanyes 11 milions, 12,5, 15, 18,5 i si guanyes la final 25 milions d'euros.
0: Bueno, és el que havíem dit, si guanyes la Champions pots guanyar 30 milions, però clar, has de sumar a tots aquests, o al premi per guanyar-la, el que has aconseguit per empatar, guanyar i classificar-te de rondes, te'n vas per sobre dels 100 milions d'euros.
9: L'equip que quedi primer a la fase Lliga, si és capaç de guanyar la Champions, se'n va, com dius, per sobre de...
3: Un quarto de recalificació.
6: Guanyes més per la Champions que pel Mundial. El Mundial va guanyar a Espanya 50 milions.
9: Ah, sí.
0: 50, el Mundial.
9: Sí. En canvi, el Mundial de Clubs...
6: Correcte.
9: Són 124 milions d'euros.
0: Correcte. I es tornarà a fer el Mundial de Clubs aquest de cada 4 anys?
9: Al marge a Congrés FIFA, ja ha anunciat FIFA que Infantino es presenta a la reelecció i veurem què és el que acaba passant. Jo crec que aquest any tindrà guerra, Infantino.
0: Per cert, avui juguen, com dèiem, el Madrid, el Betis i el Villarreal. Demà ho fa el Barça, també l'Atlético de Madrid. Aviam què diu aquesta tarda Simeone sobre Julián, l'altre dia bons minuts, tampoc per tirar coets. I veurem com evoluciona la pel·lícula i com debuta la Champions, perquè el partit és complicat, contra el Liverpool.
5: Sí, és un equip molt dur, però és cert que l'Atlètic de Madrid és el típic equip més de Champions que no pas de trajectòria regular a la Lliga, no? Crec que davant equips grans es pot sentir una mica més superior o més ambiciós, però a mi el dubte que em deixa l'Atlètic de Madrid sobretot està a dalt, és a dir, què podran fer a dalt? El terreny de la contundència és la Champions, i a dalt tens a Julián com el tens, a Sorloth que l'has mantingut, però a veure també com està, perquè tenia un peu i mig fora, i has fitxat a Jonathan David. Per mi és el gran dubte de l'Atlètic de Madrid al nivell ofensiu.
9: Jo crec que Simeone va donar gràcies a que li ha tocat el partit el primer a Anfield, perquè l'ambient que hi ha ara mateix al Metropolitano amb Julián li va absolutament en contra. I és molt complicat jugar a Anfield, però crec que estarà content segur.
0: Avui ja torna la Champions en directe al Carrusel. Demà, que juga el Barça, el podreu escoltar també a Carrusel i al Que t'hi jugues Barça des de les 6 de la tarda. Des de les 6 de la tarda. Ara escoltareu les notícies a hora 14 i demà a les 12... entrevistarem Ricky Rubio demà a les 12, més enllà de parlar del partit del Madrid, de la prèvia del Barça i tal. Ricky Rubio estarà al Que t'hi jugues. A tot això, si voleu esports també en català a la SER, a 8:45, 20:30, la graderia del balcó amb l'Anna Palet, com a prèvia del partit i del carrusel que escoltareu després, amb el Madrid Inter, el Lille Betis i el Borussia Dortmund Villarreal. Avui tanquem el programa abans d'escoltar la sintonia final de Balena amb la reflexió que ens va regalar fa molts anys José Mourinho, ara que ha tornat a posar de moda els porquers.
10: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo? ¿Por qué Buzaca? ¿Por qué De Blecker? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ovrebo hace 3 años? ¿Por qué el Chelsea no podía ir a final? ¿Por qué año pasado con Inter, que ha sido un milagro? ¿Por qué este año? No sé si son muy simpáticos, no sé. No entiendo. No entiendo.
0: Va ser bèstia, eh?
3: Si se la recordava, por la publicitat, Dionís,
0: però no exactament tot el que va dir.
3: Si serà perquè són simpàticos, per la relació...
0: I realment ho pregunto moltes vegades, el por qué.
3: ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué?
0: Ho diu 10 vegades.
5: Hi ha pocs millors a roda de premsa. Això sempre ha estat així.
11: És un Champions particular.
0: Adéu, gràcies per escoltar-nos.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, es lo último. El Supremo paraliza cautelarmente la llamada ley de nietos, es decir, la ley que permite votar a los nietos de españoles exiliados en el extranjero. El alto tribunal admite parcialmente las cautelares presentadas por Vox y ordena que los consulados examinen cada caso antes de la inscripción en el censo. Ampliamos, Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Supremo dice sí, que hay que ir caso a caso, y con esta decisión dejan en el aire el voto de 2,4 millones de españoles descendientes de represaliados del franquismo que vivían en el exilio. Los magistrados sostienen que la instrucción que lleva vigente desde 2022 para conceder la nacionalidad parte de la presunción de que todos los que acaban de ser inscritos en el censo son represaliados. El alto tribunal exige que eso se demuestre, por lo tanto, solo cuando el consulado certifique la condición de exiliado, es decir, nacido fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela, que originariamente hubiera sido español y que hubiera sufrido exilio por razones políticas o ideológicas, podrán entonces ser inscritos en el censo electoral de residentes ausentes.
1: En definitiva, se debe analizar cada caso. Paralización cautelar, pero importante, recordemos que la derecha ha utilizado esta ley para acusar al gobierno de querer alterar el censo electoral. También de última hora, con la atención puesta en el inicio del curso en Ceuta, ya tenemos el dato. El 70% de los alumnos ceutíes han acudido, según el gobierno, esta mañana al primer día de clase. A pesar de los reparos, a pesar de las dudas de muchos padres y madres, esto lo acaba de confirmar Ángel Víctor Torres, mando único para esta crisis, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
3: La asistencia del profesorado es completa, de los trabajadores no docentes también, los espacios habilitados para actuar en el día de hoy como comienzo de las clases, las aulas también abiertas, y la asistencia es cercana al 70%.
1: Luego vamos a recuperar a partir de 12:30 el testimonio de padres y madres que han pasado esta mañana por la antena de Hoy por Hoy con Aymar, en un día en el que el gobierno también ha autorizado la desclasificación de buena parte de las comunicaciones del CNI para aclarar la responsabilidad de Marruecos en lo ocurrido en la ciudad autónoma. No es una desclasificación completa, y la oposición dice que no necesita papeles porque la responsabilidad de Marruecos está muy clara. Estos son Elma Saiz y la portavoz de Podemos, Yone Belarra.
4: Son en torno a 40 documentos. Como saben, hay una labor importante de anonimizar, que tiene su enjundia, pero a partir de a lo largo del día de mañana, como les digo, a través de la web de Moncloa, accederán a todos los documentos que están en manos del gobierno.
5: Que nada de lo que vaya a hacer este gobierno contribuya a arrojar luz sobre lo que ha pasado en Ceuta.
1: Luego nos lo cuenta bien Javier Bañuelos, los motivos por los que no se puede desclasificar todas las comunicaciones, todas esas notas, los documentos estarán disponibles a partir de mañana. 2:03, todo esto en un día de marcado carácter educativo a partir de un dato demoledor, el resultado del informe PISA, que registra una caída histórica de nuestro país, nuestro peor resultado desde el año 2000, y donde el principal problema de nuestros estudiantes de secundaria es la caída en la comprensión lectora. Las comunidades del Partido Popular culpan ya a la ley de Pedro Sánchez, la ley educativa de Pedro Sánchez, la LOMLOE, pero la ministra Milagros Tolón defiende este texto, al contrario de lo que hace, por ejemplo, el portavoz del gobierno valenciano, que es Miguel Barrachina.
6: Frente a quienes pretenden culpar a la LOMLOE de los resultados en PISA, hay que recordar que esta ley fue la que estableció el enfoque competencial en la enseñanza. Y ese enfoque, y también su metodología, es precisamente el que se aplica en las evaluaciones de PISA.
7: La modificación del sanchismo en cuanto a nuestras normas educativas, que permiten pasar de curso con múltiples asignaturas suspendidas y que demoniza la cultura del esfuerzo.
1: Nosotros a partir de 12:30 charlamos aquí en Hora 14 con Sonia Mato, profesora de la Complutense, que lidera un grupo de docentes que busca soluciones a este problema, especialmente a la caída de la atención en las aulas y la convivencia con las pantallas. Así suena el primer día de clase en Barcelona, jornada de huelga entre el profesorado, que hasta ahora finaliza sus concentraciones que han provocado durante toda la mañana complicaciones en las carreteras o en el tren. Reclaman mejora de sus condiciones laborales.
0: Hora 14, con Javier Casal.
1: Y más cosas de este martes que repasamos ya con Toñi Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas. Los nuevos contratos laborales van a tener que detallar el salario desglosado, el horario, los pluses e informar de los algoritmos. Se endurecen las condiciones de los periodos de prueba. Todo ello ello en base a una nueva norma que detalla a esta hora el gobierno. Y esta tarde sí, habrá vista preliminar en el caso de Begoña Gómez. Finalmente, el abogado de la mujer del presidente ha confirmado por escrito que tras suspenderse las diligencias que impedían su asistencia, va a viajar de Barcelona a Madrid. Quien no asistirá será la asistente de Begoña Gómez, que está de vacaciones en Miami.
1: El tiempo empieza a remitir el calor. Jordi Carbó.
9: Tarde de chubascos y algunas tormentas descargando con fuerte intensidad en Galicia, área de influencia del Cantábrico, así como en Castilla y León, con descenso acusado de temperaturas. Continuará haciendo sol y mucho calor en el centro, sur y este de la península, también en los archipiélagos, con máximas de 35 a 40 grados en la mayor parte de poblaciones. Y mañana el descenso ya será generalizado y tormentas con marcada severidad cerca del Mediterráneo, donde se podrán producir algunos aguaceros.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel y José y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
0: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
10: Menys professors que el curs passat decideixen fer vaga avui en el primer dia de classe.
11: Però és el primer dia i tothom, a nivell vocacional, tothom sentia que havia d'estar allà. Però després, a nivell de drets, pues, també sentíem que havíem d'estar aquí. Llavors, bueno, hi havia disparitat d'opinions. Ha sigut complicada, però a les següents jo crec que tornarem a sortir tots perquè realment les circumstàncies no han canviat.
10: Acaba un matí amb talls de carreteres, amb protestes arreu de Catalunya. A aquesta hora ja pràcticament no en queda cap i visitarem de seguida dues escoles. En una, la majoria de mestres han fet classe i a l'altra, tot el contrari. Falta de gas en un menjador escolar a Esterri d'Àneu fa que els seus 160 alumnes no puguin menjar calent. Avui el menú era cigrons i sardina amb pa. El Consell Comarcal del Pallars acusa a Educació d'aquesta situació. I mentrestant, la consellera Esther Niubó diu que vol obrir un debat amb la comunitat educativa. És la recepta després del fracàs de PISA amb els pitjors resultats de tot Espanya i amb els de Catalunya, recordem, invalidats.
12: Tenim un diagnòstic bastant clar del que passa, no només al sistema educatiu, del que passa a la societat i molt sovint doncs, també del que passa al nostre entorn, sigui Espanya, sigui els països de l'OCDE. Aquí el que convé és arribar a nous consensos.
10: Un hidrogel per fer quimioteràpia només on cal. És el que ha desenvolupat l'Hospital Vall d'Hebron, un hidrogel que s'injecta directament al tumor sense necessitat que passi per vena. Encara s'ha de provar en humans, però els primers resultats són molt esperançadors.
13: Todo esto aumentaría muchísimo la calidad de vida de los pacientes.
10: Tot això en aquest dimarts en què comença la Champions. Avui li toca al Madrid i demà debuta el Barça contra el Feyenoord. Acaba de parlar Lamine Yamal.
14: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar, perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, i veurem si és aquest any.
10: De seguida, l'última hora d'aquest partit de demà al Camp Nou amb en Nil Solà. Tot això esperant que la calor marxi per donar pas a les tempestes. Farem avui en directe la previsió amb en Jordi Carbó perquè hi ha alerta activada per Protecció Civil des d'aquesta nit amb forts aiguats. Les tempestes aquest vespre han de començar pel Solsonès, el Berguedà, el Ripollès i l'alerta demà s'extén sobretot a les comarques del sud, així que de seguida us ho expliquem. A la tècnica hi tenim en Víctor Valero, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins als quarts. Us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bufill.
10: Què tal? Bona tarda. El dia d'avui explica en quin estat està l'educació pública, perquè avui han començat les classes a escoles i instituts, amb molts professors fent vaga, tallant carreteres i alguns protestant, per exemple, davant de la Generalitat. Una protesta que s'ha acabat fa poca estona i anirem en directe, però avui també sabeu que s'ha publicat l'informe que diu quin nivell tenen els alumnes respecte a la resta de països desenvolupats. Els resultats de tot Espanya són els pitjors de la història i els de Catalunya són invàlids perquè es van excloure massa alumnes. El curs passat, els alumnes van viure 20 jornades de vaga. I si mirem l'anterior informe PISA de fa 3 anys, a Catalunya es van treure els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en ciències, en comprensió lectora. Avui, davant de tot això que està passant, la consellera Esther Niubó ha demanat treva als sindicats i anuncia que obren un debat amb tota la comunitat educativa. Som en directe a la Conselleria d'Educació. Soledad Domínguez, bona tarda. Aviam si ho intentem. Soler, hola, bona tarda. Oh.
15: Hola, Joan, bona tarda.
10: Ara, perfecte, et sentim. La consellera Niubó assegura que amb els docents ja s'hi ha parlat força, seguiran parlant, però ara també vol incorporar en tot aquest debat famílies, grups polítics, professionals, que també, de fet, és una mica el mateix que es va anunciar quan fa 4 anys vam tenir aquests resultats de PISA ja amb l'anterior conselleria d'Esquerra Republicana.
15: Sí, de fet, la consellera ha explicat que ja ha començat a parlar, va començar a fer-ho a principis d'estiu amb diferents actors de la comunitat educativa i que el que vol fer ara és crear un nou espai de debat, del que encara no tenim detalls, en el que, a més dels sindicats i dels professors, s'escolti també a altres professionals i, sobretot, deia, a les famílies. Explicava la consellera Niubó que no es tracta d'analitzar altre cop quins són els problemes, que això ja ho tenim, sinó de concretar i, sobretot, de consensuar quines han de ser les solucions.
12: És veritat que se n'ha parlat, però no s'ha arribat a concretar massa. I penso que les condicions doncs, són molt diferents avui que fa 4, 5, 10 anys i, per tant, hem de refer aquest consens.
15: Deia la consellera que, per exemple, cal pactar si la millor atenció que poden rebre els adolescents que s'incorporen tard al sistema educatiu procedents d'altres països és estar unes hores a les aules d'acollida o quina formació tenen els professors per atendre la diversitat o com fer front tots, escola i famílies, a l'ús intensiu de les pantalles per part dels joves. L'abús de la tecnologia i de les xarxes socials és, segons l'OCDE, un dels motius que explica la davallada general dels resultats de PISA, que en el cas d'Espanya és directament una patacada. Els pitjors resultats dels que participa a l'estudi. En el cas de Catalunya, els resultats estarien per damunt de la mitjana espanyola i de la OCDE, però, com deies, no serveix perquè la nostra mostra no era correcta.
10: Aquest matí a l'Aquí Catalunya, la Marina Fernández ha parlat amb en Francesc Padró, és expert en educació, va formar part de la mateixa OCDE, assegura que tardarem anys en mitigar els efectes de la pandèmia i, sobretot, del fet que alumnes es perdessin un curs sencer. Diu, però, sobretot, ara ho apuntava la Sole, que és l'omnipresència de les pantalles el que està afectant directament a la comprensió lectora.
16: Elements com ara, per exemple, la lectura en profunditat, la lectura reposada, entrin en contradicció amb les propostes tan atractives que es fan, per exemple, des de determinades xarxes socials on pràcticament l'usuari, tant se val l'edat que tingui, està 15-20 segons veient una cosa, de sobte capta que canvia cap a la següent.
10: Tot això avui en què el 9% dels mestres han decidit fer vaga en aquest primer dia de curs, segons dades del Departament d'Educació, molt menys seguiment que en d'altres vagues del curs passat, però igualment amb talls de carreteres que han provocat caos a primera hora. Aquest és el so del tall a les rondes de Barcelona. També s'ha tallat la C32 al Maresme, la C58 al Vallès. Pocs docents que hi eren, però el caos ha estat important. A Tarragona, 500 professors han tallat la Nacional 340 i després han protestat a la plaça Imperial Tàrraco. A Lleida han ocupat les vies de l'AVE a primera hora del matí. Que cap a les 9 agents antivalors dels Mossos han encerclat els manifestants i, i han acabat marxant de les vies. Hi ha hagut moments de tensió, a tres d'ells, de fet, se'ls ha identificat.
17: Ens han demanat els DNIs, ens han identificat, ens han dit que ens denunciaran, li he preguntat el motiu perquè se m'ha identificat a mi personalment, ell ha dit literalment perquè portaves el megàfon i que ens arribarà una denúncia de contents.
10: I també hi ha hagut protestes a Girona. Aquest és el so de la protesta de 650 docents al centre de la ciutat. La majoria de protestes s'ha acabat ja a la plaça Sant Jaume, davant de la Generalitat, és on s'ha fet la principal. Encara hi queden alguns professors. És la protesta on hi han anat els líders dels sindicats que han convocat aquesta aturada, així que anem fins a la plaça Sant Jaume. Elia Pijoan, bona tarda.
18: Bona tarda, Joan. Més de 5.200, segons el sindicat CGT, i 1.800, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona per reclamar, principalment, i com porten fent des del febrer, més recursos per l'escola inclusiva, la destinació del 6% del PIB a educació i també el blindatge del català com a llengua vehicular. Aquesta primera manifestació del nou curs escolar ha començat sobre les 11 del matí i s'ha culminat aquí, a la plaça Sant Jaume, on s'ha convocat una macroassemblea. Escoltem a Laura Jané de la CGT, Yolanda Segura d'Ustec i Gerard Calvera de COS.
19: Més oferta pública, més grups a la pública i una única xarxa pública d'aquest punyetero país.
20: Treballadores seguirem organitzades en assemblees de centre i claustre a claustre i que seguirem lluitant en un curs que ens ha de portar a la victòria.
21: Les reivindicacions són exactament les que hi havia. Les reivindicacions i els motius de la vaga són els mateixos motius pels quals es va donar un no contundent a la consulta del preacord del maig.
18: Els representants dels sindicats han dit que seguiran manifestant-se i han animat a estendre la vaga a les universitats. També a altres comunitats autònomes com l'Aragó o el País Valencià. I recordem que el 14 de setembre hi ha una nova assemblea dels docents amb el Consorci d'Educació i el 19 l'Assemblea Educativa de Catalunya.
10: Deixem-me fer un parèntesi per agrair la feina de l'Eli Pijuan tots aquests mesos. Gràcies, Èlia, també per avui, per aquesta connexió. Que vagi molt bé i molta sort.
18: A vosaltres. Adéu, merci.
10: Això al carrer. A les escoles, com s'ha viscut el primer dia?
2: M'encanta l'escola.
3: Sí, perquè estic amb les meves amigues i m'ho passo molt bé i m'agraden molt les classes d'escola.
22: A tots els diu que no els veiem.
23: Jo només tinc ganes de conèixer la meva professora. M'han dit el nom, però...
24: No tinc gens de ganes.
25: No, jo tampoc. Ens hem passat molt bé aquest estiu.
10: Jo crec que podem empatitzar amb tots, Hi ha hagut de tot. Sole, tornem amb tu, perquè tu has estat aquest matí a l'escola Alexandre Galí, a la Barceloneta, Barcelona, i és una escola que des de fa pocs mesos és una de les que ja té aire condicionat, i allà la majoria de professors avui han fet vaga.
26: Sí, a molts claustres el debat aquests dies previs a l'inici de curs pels nanos, perquè els professors ja van tornar el dia 1 de setembre, ha estat si calia prioritzar l'acollida a aquests alumnes que tornàvem amb il·lusió i que els hi feia, doncs això, molta il·lusió i els emocionava molt trobar-se amb els seus professors. Hem vist escenes d'abraçada a la porta d'aquesta escola, o si calia prioritzar entre els mestres les reivindicacions. En aquest centre en concret ha guanyat la segona opció per coherència, ens deien, i perquè a l'hora de configurar la seva plantilla, ells han trobat que tenen exactament els mateixos recursos que el curs passat. Hem parlat una estona amb la directora, la Laura López, mentre feia aquesta benvinguda als alumnes.
27: En primer lloc, amb quins ànims comenceu el claustre aquest curs?
28: Doncs comencem amb bastant malestar. Ja venim d'un curs de l'any passat molt intens i amb molts dies de vaga, i aquest any continuem, perquè realment no hi ha hagut una resposta que pensem que sigui justa. O sigui, estem en una situació molt, molt límit i la gent està molt cremada dels pocs recursos, no?, que al final tenim per atendre la diversitat que tenim.
26: Vosaltres heu avisat a les famílies que avui no estarà tot el claustre.
28: Sí, vam avisar a les famílies que tindríem un seguiment parcial. Al final ha sigut un seguiment molt, molt, molt gran, que no ens fa sentir bé no acollir els alumnes el primer dia, però al final hem de ser coherents amb el que portem lluitant tot el curs passat, i per tant han volgut seguir amb la reivindicació. Hi ha mestres que han vingut, però estem amb serveis mínims del tot.
26: Quines diferències noteu respecte al curs passat? El departament diu que està posant més mans. Vosaltres teniu més mans aquest any?
28: No, no tenim més mans. Per desgràcia, no tenim més mans. Entenem que les coses de Palacio van despacio, però tot i així no hi ha un compromís per part del departament que ens sembli suficient com per poder seguir la nostra normalitat, que és el que volem i el que desitgem. O sigui, tot l'equip de mestres de totes les escoles i professors el que volen és fer sortides, volen fer colònies, volen fer totes les activitats que han de fer amb els infants, però alhora també pensem que hem de lluitar, no?, per aquesta qualitat de l'educació, que ara mateix, sentint-ho molt, no hi és. I hem de ser conscients d'això.
26: Entenc que l'única cosa a celebrar és que aquest any vosaltres sou dels privilegiats que teniu aire condicionat.
28: Sí, això sí. Ens van començar la instal·lació per Setmana Santa i el mes de maig ja teníem els aires en funcionament, i per ara funcionen perfectament. Però és veritat que no és la realitat ni de bon tros dels centres de Barcelona ni de Catalunya. El més important de la nostra societat ho tenim a les escoles. Com és possible que no estiguem en condicions i que estiguin totes adaptades al clima i al canvi que estem patint últimament, no?
26: Ja hem repassat tots els greuges. Alguna cosa que et faci il·lusió que aquest matí hagis dit, vinga, va, tinc ganes d'anar a l'escola?
28: Bueno, a mi em fa il·lusió veure els nens i les nenes que venen supercontents de l'estiu, t'abracen. Aquest és el nostre motor, al final. És el tirar endavant amb el millor que tenim, no?, que són els nostres infants. El que passa és que aquesta vocació, aquesta responsabilitat i tot, al final, doncs també t'acabes cansant, no?, perquè, ostres, tot depèn de tu, de la voluntat de cadascú. I el que volem és que se solucioni això, que ens donin quatre coses que puguem dir, vinga, va, doncs amb això ja tenim suficient i tirarem endavant un curs amb normalitat, que és el que volem i el que desitgem tots absolutament. O sigui, ningú vol estar d'aquesta manera, ningú.
26: Hem parlat també, Joan, amb les famílies d'aquesta escola. Entenen els professors, comparteixen el que demanen, però avisen que per ells és molt difícil seguir el ritme d'aquestes protestes.
10: Gràcies, Soledad Domínguez, que vagi bé.
26: Fins ara.
10: En canvi, a l'escola mitjana de Lleida, cap dels seus 42 professors ha fet vaga. Tots han anat a treballar, des d'infantil fins a primària amb doble línia. Per què cap ha fet vaga? Doncs això explicava la directora del centre, Meritxell Soler.
1: Bueno, al final de curs ja ho vam parlar, estàvem molt tots a una, vam fer moltes vagues i tot i que en facin durant el curs, que segurament la gent en continuarà fent, però pensàvem que el primer dia no era apropiat de fer-ne.
10: I atenció al que està passant en una escola d'Esterri d'Àneu. Els 160 alumnes de la Closa i de l'Institut Murelló no tenen gas al menjador, per tant, no poden menjar calent, no poden cuinar. Avui han menjat cigrons i sardina amb pa.

0: no poden cuinar. Avui han menjat cigrons i sardina amb pa. El Consell Comarcal del Pallars acusa el Departament d'Educació de ser-ne el responsable, Maricel Benavarre.
1: 2 anys han durat les obres de reforma del menjador escolar d'Esterri i quan tot semblava a punt, a 24 hores de començar el curs, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que és qui té la gestió del menjador, s'assabenta que falten tràmits burocràtics de la Generalitat per poder fer la connexió del gas i, per tant, no poden cuinar plats calents, només plats freds. Primer es va negar a fer-ho, però Educació els va fer un requeriment i ara ho han de fer. I el menú, com diu el president Carles Jesús, a base de cigrons i sardines, és poc digne.
2: Estem indignadíssims i això d'aquí no és de rebut. Donarem el servei de menjador, però, escolti'm, estem donant als crios de la nostra comarca un menjar que no és digne.
1: Jesús reclama una solució al Departament d'Educació, com ara que assumeixi el cost de trobar un altre menjador mentre no resol la connexió del gas.
0: I atenció a la ciutat de Girona, perquè la privatització de 2 centres concertats ha fet que el curs incorpori més de 350 alumnes a les escoles públiques. L'Ajuntament critica que la Generalitat no hagi posat més diners per assumir tot aquest augment d'alumnes. Carles Couso.
3: Les escoles Institut Belloc i Alzines passen a ser privades aquest curs per poder continuar segregant per sexes. Els alumnes que no continuen, uns 350, s'han repartit per escoles públiques de la ciutat.
4: Que si fins ara estàvem parlant que Belloc i les Alzines cada any a la Generalitat ens donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat.
3: És Lluc Salellas, alcalde de Girona. Des de la Generalitat defensen que ja s'han donat els recursos que marca la llei per l'augment de línies. En canvi, la direcció d'un dels centres critica manca de recursos.
5: Nosaltres aquest curs hem començat amb 3 grups més dels que teníem el curs passat. Hem triplicat una de les línies i hem recuperat un I3 i un I5.
3: És Vanessa Faig, directora del centre Dalmau Carles, una escola que ha perdut, per exemple, una plaça de mestre d'aula d'acollida.
0: 2 minuts i connectem en directe amb el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Protecció Civil activa alerta per inundacions a partir d'aquesta nit. Ara us ho expliquem.
6: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
7: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
8: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
9: Per tu, que lluites per portar-los al llit, i per tu, que et desperten a les 7 del matí. Gaudeix a Caprabo de la safata de cuixa de pollastre sense os Eroski amb segell welfare de benestar animal per només 5,25 € al quilo. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Queden poques hores d'aquesta calor, són les 2:23, i demà a aquesta hora els termòmetres hauran baixat uns 10 graus de mitjana. Però atenció, perquè l'alerta és per les tempestes. Protecció Civil activa avís per inundacions a partir d'aquesta nit. Jordi Carbó, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Si et sembla, comencem per aquesta nit. Les tempestes avui han de començar pel Solsonès, Berguedà, Ripollès. Com d'intenses han de ser?
11: Primer de tot, deixar clara una situació que és la que ens trobem sempre, no? Sí. Avui podem definir bé una àrea àmplia on les probabilitats seran altes, però després els llocs on es formaran les tempestes més violentes quedaran molt acotades i això és el que encara no podem precisar en exactitud on hi haurà les tempestes més fortes. Mm. Però també, i abans de respondre, hi ha un caldo de cultiu previ, la calor dels darrers dies, la que està fent ara mateix. S'estan batent rècords en aquests moments a les comarques de Girona, que és on més està pujant, prop de 40 graus, fins i tot a la mateixa Costa Brava, s'estan superant en 3 graus més els rècords anteriors, de manera que la calor avui s'acomiada, però ho fa per la Porta Gran, i aquesta mateixa calor és el que ja farà que aquesta nit, entre el final de la tarda i la nit, a qualsevol punt del Pirineu i Prepirineu es formin tempestes, i sobretot a la part més central, com deies, des del Solsonès fins al Ripollès, hi podria haver ja els primers aiguats amb pluja de més de 40 litres per metre quadrat en poca estona, i a més amb ratxes de vent que podrien superar els 80 km per hora. És a dir, les immediates hores, fins la mitjana nit, tan sols al Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes comarques alguna ventada però poca aigua.
0: I demà l'alerta de Protecció Civil

0: Files de 5 sobre 6 per acumulació d'aigua, sobretot hem vist per Tarragona, no? Demà què ha de passar?
1: Tornem al mateix. Ara sembla que seria Tarragona, però són eines que es van actualitzant i més tard ho posen al litoral de Barcelona. L'àrea on podrà passar serà tota la província de Barcelona, a l'interior i sud de Girona i al nord de Tarragona, sobretot al nord del Camp de Tarragona. És aquí on, entre el final de la matinada i demà, primeres hores de la tarda, hi haurà aquests aiguats amb tempestes que seran més persistents que les que estem comentant ara pel Pirineu, de manera que, com aguantaran més estona, sobretot al litoral i perlitoral de Barcelona i nord de Tarragona, podrien superar-se els 100 litres per metre quadrat en poc temps. I això ja suposa inundacions, de manera que molta tensió o avingudes ràpides d'aigua, a més també amb ratxes de vent, que demà, en aquestes comarques on caiguin les tempestes, podrien superar els 100 km per hora.
0: Per tant, que la gent estigui molt alerta si viu prop de rieres, zones inundables, encara que no soni l'avís als mòbils, que segueixi amb detall el Meteocat i també que escolti la ràdio aquestes pròximes hores i demà actualitzem. Jordi, gràcies.
1: Sí, de fet, si em deixes concloure, aquesta és la idea. És a dir, estar tots atents ara i les pròximes hores, sobretot atents al mòbil, perquè s'aniran actualitzant i millor ubicant aquests avisos.
0: Doncs demà ho expliquem, Jordi, que vagi bé.
1: Salut.
0: I en l'àmbit de la ciència, atenció, perquè s'ha desenvolupat un hidrogel per fer quimioteràpia només on cal. S'ha fet, en concret, a la Vall d'Hebron, pels pacients amb càncer. Estem parlant d'un hidrogel que s'injecta directament al tumor i així reduïm la toxicitat del tractament quan s'aplica per via intravenosa. Això, de moment, s'ha provat en cèl·lules, així que encara queden anys perquè pugui administrar-se als hospitals. Susana Ruiz.
2: El nou sistema, elaborat amb components naturals, també evita desplaçaments dels pacients a l'hospital, ja que el fàrmac es va alliberant lentament al llarg de 2 o 3 setmanes. Diana Fernández, investigadora del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, lidera l'estudi.
3: Esto hace con que exista mucho más fármaco disponible en el local donde tiene que estar, muchísimo menos efecto sistémico, porque el fármaco no va por la torrente sanguínea, y como la terapia se está liberando durante mucho tiempo, el paciente no tendría que deslocar tantes vegades a l'hospital.
2: De moment, al laboratori, l'hidrogel s'ha mostrat eficaç en càncer d'ovari i glioblastoma, el tumor cerebral més comú i agressiu en adults.
0: I sobre la crisi de l'habitatge, ahir Pedro Sánchez anunciava un portal web per trobar pisos de lloguer assequible.
4: Cualquier persona podrá consultar de manera sencilla la oferta disponible, solicitar la vivienda que mejor se adapte.
0: Casa 47 es diu, i hem rebuscat, i a tot Catalunya només hi ha 93 pisos. Cap a Barcelona, tampoc a l'àrea metropolitana, sí que n'hi ha a Vic, a Lleida o a Amposta. Ho ha rebuscat l'Oriol Soler.
5: El pis més barat està ubicat al Vendrell, té 45 metres quadrats i surt per 350 euros al mes. I el més car és a Vidreres, té 130 metres quadrats i un lloguer de 1.000 euros al mes. Es poden fer les sol·licituds fins al 21 de setembre i també es poden trobar habitatges en aquesta primera tongada de pisos en aquest portal a Sant Carles de la Ràpita, Sant Feliu de Codines o Sant Hipòlit de Voltregà, tot i que la majoria de pisos estan a Vic, al Vendrell i Amposta. Els requisits bàsics per optar-hi són guanyar menys de 63.000 euros anuals nets per unitat familiar, tenir nacionalitat espanyola i no ser propietari de cap habitatge.
0: Ens queden 2 minuts pels esports. Torna a la Champions, avui debut el Real Madrid contra l'Inter al Bernabéu i al Barça li toca demà al Camp Nou. Hem escoltat fa poca estona Hansi Flick i a Lamine Yamal. Nil Solà, bona tarda.
6: Què tal, Joan? Molt bona tarda. El Barça s'estrenarà demà a partir de 6:45 contra el Feyenoord en aquesta edició de la Champions, que arranca amb l'objectiu clar del vestidor del Barça d'aconseguir la 6ª de la història del club. Avui ha parlat a Lamine Yamal, un futbolista que està en els focus, que és la gran estrella d'aquest equip i que en el dia en el qual s'estan coneixent els candidats a poder guanyar la pilota d'or d'aquesta temporada, ha deixat molt clar que ell, a dins del camp, ja ha fet tot el possible per poder-la guanyar.
7: El primer, jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
0: Podreu escoltar tot plegat tant avui com demà, com sempre, el Carrusel a la SER i també el Que t'hi jugues Barça SER Catalunya. Tot això després d'una nova victòria del Sabadell a segona. 3-2 ahir contra el Córdoba amb un gol de penal d'Urri al minut 89 i que va fer esclatar, com escolteu, d'eufòria la nova Creu Alta. Dues victòries, dos empats del Sabadell en el seu retorn a segona. Amb els esports acabem, ja ho sabeu, ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'aplicació de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. A les 3, recordeu, llapis de memòria, avui Jordi Manau entrevista el director Dani de la Orden. Abans, hora 14, continua amb Javier Casal.

0: ningú ve.
1: Encetem el llapis de memòria del Dani de la Orden amb Jo Mai Mai, de Joan Dausà, que és un tema publicat l'any 2012 que es va convertir en el primer gran hit del músic de Sant Feliu de Llobregat i de retruc també teu, Dani, perquè d'aquí va néixer la teva primera pel·li, Barcelona Nit d'Estiu, que va ser un boom, almenys a Catalunya.
2: Sí, va ser un boom petit, però també veníem d'un moment quan feia temps que no es feien pel·lícules en català i sobretot comèdies, no? Vull dir, al final la pel·lícula tenia una certa voluntat de no m'agrada dir comercial, però ja m'entens.
1: Una feel-good movie.
2: Sí, una feel-good movie. I bé, i això el que em genera és una sensació de nostàlgia i sobretot de por de dir, hòstia, el temps passa molt ràpid.
1: Que fa 13 anys d'això.
2: 13 anys, sí, sí. I encara recordo coses com que jo encara tinc la sensació de que va ser ahir. Sí que, pensant com era abans, jo me'n recordo que vaig rodar amb molta més seguretat i una mica més d'ego. Barcelona Nit d'Estiu, que no tenia ni idea. I ara que potser ja sé una miqueta més, al contrari, cada rodatge que faig...
1: Com més rodes, més dubtes tens.
2: L'agafo amb més por. Sí, sí, l'última pel·lícula que he dirigit mai he estat tan insegur a l'hora de durar. Llavors, és com a mesura que guanyava experiència, tinc com una sensació de dir, bueno, jo això crec que no ho sabré fer. I quan era a Barcelona d'Estiu anava amb el pito fora, o sigui, era com de, això ho faré bé, això no sé què, tal. I és una mica la sensació contrària, i és bonic que passi això.
1: Clar, això t'anava a preguntar, que hi ha un mini-boom, diguem-li així, en Barcelona Nit d'Estiu. A tu personalment, que tens 22, 23 anys, quan hi ha aquest boom, com t'afecta?
2: Normal, no estem parlant de que te conviertes en Justin Bieber.
1: Vau fer una gira collonant a l'estiu amb el Joan Dausà, que anàveu pels municipis.
2: Per intentar portar la gent al cinema. Bé, va ser una etapa molt bonica, la vam fer amb amics i la recordo... Vull dir, moltes de les persones que han estat en aquella pel·lícula a dia d'avui són col·legues d'amistat o de professió, i això és una cosa com molt bonica.
1: Sense anar més lluny, l'Eduard Sola.
2: Sense anar més lluny, l'Eduard Sola, que va escriure Barcelona d'Estiu, Barcelona Nit d'Hivern i la meva penúltima pel·lícula.
1: I què et va inspirar tant d'aquesta cançó com per aixecar una pel·li?
2: Narrativament està molt bé, vull dir, veies l'escena, dic, hòstia, t'imagines el sopar, no? El Joan Dausà té una cosa molt xula, que escriu com mini-pel·lícules a les cançons, no? Vull dir, és que t'imagines com l'escena. Té una cançó que es diu Parlant de tu i de mi, que se'n va la llum, no? I visualitzes una mica la història. Més enllà que moltes cançons són nyonyes, però el Joan Dausà és una persona molt nyonya, com jo soc molt nyonya, vull dir... fa molt bé com de pensar mini històries i posar-li música.
1: El titular ja el tenim, el Joan Dausà és una persona molt nyonya.
2: Home.
1: Abans de començar el Dani diu, avui intentaré no ficar-me en jardins.
2: Si això és un jardí ja, o sigui...
1: Positivitzem el nyonyisme.
2: Per
1: que
2: favor.
1: Que no el nyonyisme, són clar coses sí. Diferents. I com aixeques aquesta pel·li? Perquè això, 22, 23 anys, vulguis que no, muntar una pel·li...
2: Amb col·legues. Vull dir, era... bé, just després de la crisi que va patir Espanya després del 2012-2011 i inclús el cinema no acabava de poder-se aixecar pel·lícules. Encara no havien arribat les plataformes, a més. I bàsicament teníem uns col·legues, un tenia una càmera d'esto i va ser tot amb col·legues. Vam rodar un estiu i la vam fer com qui fa un curtmetratge, però en vez d'un curtmetratge de 3 dies, és un curtmetratge de... no sé, un agost.
1: Sí, tothom sense cobrar.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb localitzacions
2: d'esto.
1: Familiars.
2: Després, tot el que va generar la... És que no sé si va generar res de pel·lícula. O sigui, no... Diners no vam guanyar, saps? O sigui, no es va guanyar res perquè no... Tampoc va fer una taquilla en si. Però era una època on fer... Ara no ho tornaria a fer, ni se m'acudiria a fer-ho, però va ser tot des de la inconsciència. Des de dir, tinc aquests amics, no sé què, aquest amic coneixia un actor, el Miquis Prevé coneixia no sé qui, i ens vam anar sumant tots i va sortir això.
1: Bueno, i després va sortir Barcelona Nit d'Hivern.
2: I després Barcelona Nit d'Hivern, que aquesta ja la Barcelona Nit d'Hivern, que aquesta ja la vam fer bé, ens vam donar tots alta de la Seguretat Social, i jo crec que es nota, vull dir, Barcelona Nit d'Estiu té com una imperfecció i un punt amateur, que crec que la fa com bonica, especial, no? I crec que Nit d'Hivern potser entra més en un cànon de com han de ser les comèdies romàntiques, visualment, a nivell de guió, és més perfecta, de, potser.
1: No és el que tu li dius pel·lícula de fórmula.
2: Sí, completament. Marcel també era de fórmula, però va ser tan caòtic tot que al final la fórmula es va trobar en el muntatge. Saps? O sigui, la pel·lícula s'ha de dir Barcelona, t'estimo. Havia de ser una mena de París GTM, més un punt autoral, i de repent es va consolidar amb una pel·lícula. O sigui, la fórmula la vam trobar durant el camí.
1: I les revisiones, les teves pel·lis, de tant en tant te les poses?
2: Sí, però sobretot per consultar, dir, ostres, això com ho vam fer? Sí, i la revisiono de manera molt sana, és a dir, les...
1: Les crítiques a tu mateix.
2: Sí, però d'una manera... O sigui, jo podria criticar cada una de les meves pel·lícules, inclús et puc dir de quines no estic plenament orgullós, però l'important és saber el per què. O sigui, jo miro cap enrere i crec que no tinc cap... gran pel·lícula, entesa com a pel·lícula bona. Tinc pel·lícules simpàtiques, tinc pel·lícules que et fan passar una bona estona, però sobretot les primeres crec que són unes pel·lícules molt irregulars per responsabilitat plena meva.
1: Sí,
2: de...
1: Et flageles fort.
2: No, al contrari, no és un flageler. No,
1: home.
2: Crec que és natural. Vull dir, l'altre dia vaig tenir una reunió amb els meus socis, els productors, i un va dir, ostres, crec que està guai com a vegades fer com autocrítica el que fas, i jo ho faig però d'una manera molt sana, o sigui, cap altre, no em trauria cap de la carrera, no és que, hòstia, vaig rodar això, quina moguda, tal, no, al contrari, dic, hòstia, vaig rodar això, no va quedar bé, però això em va ajudar a fer una altra cosa, o aquí vaig aprendre no sé què, i allà queden, saps, i no passa res, que una pel·lícula és per sempre, però tampoc el dia que em mori no posaran allà de on la va cagar, no?
1: És que tinc aquesta sensació, Dani, que a mesura que has anat rodant, que has rodat molt, crec que portes 11 pel·lis i
2: massa,
1: 4
2: sí.
1: sèries, masses, també has anat relativitzant molt la teva feina.
2: Sí, moltíssim. Sí, abans m'anava la vida...
1: Amb tranquil·litat.
2: M'anava la vida amb un plano i tenia una obsessió negativa, i diguem que ara he après una mica que res és tan greu, i també les prioritats canvien, i òbviament quan estàs rodant estàs allà com preocupat, però sí.
1: O sigui que quan l'èxit espaterrant de casa en flames t'arriba, tu ja t'ho prens des d'un altre lloc. O sigui, tu ja estàs com...
2: Sí, bueno. A més, ens arriba d'una manera molt bonica, perquè jo casa en flames la faig des d'una depressió, perquè abans de casa en flames jo vaig fer un burnout, sobretot a nivell de feina i a nivell de salut, perquè es va coincidir una acumulació, o sigui, jo vaig arribar a estrenar dues pel·lícules el mateix dia, que era un meme allò, perquè vaig estrenar 42 segundos i El test el mateix dia, i a més són dues pel·lícules de les quals, mirant enrere, no m'identifico molt amb elles. Una no era una història que volgués explicar del tot, i l'altre, El test, és una pel·lícula que jo com a director crec que ja vaig fallar amb algunes coses, no? Dic, la miro enrere i dic, aquí no vaig afinar amb certs aspectes que són plenament responsabilitat meva. I llavors era com, ostres, més estrenar dues pel·lícules de les quals no estic plenament orgullós. Jo tinc artrosis de columna amb una hernia discal i a sobre em fot un mal de l'esquena que flipes.
1: Si pateixes l'esquena crònica.
2: Sí, d'una manera crònica, i si vols parlem de la gestió del dolor o la molèstia crònica, que és bastant interessant.
1: Home,
2: i llavors jo ja peto completament i li tinc por al rodatge, li tinc por al treballar, li tinc por a anar a un set, ho diu, com dir, hòstia, no sé què m'està passant, sóc un privilegiat que em van molt bé les coses, però li estic agafant pànic a el que jo estimo, que és el cinema, perquè al final a tu et pot agradar molt la pizza, però si menges pizza cada dia te la foten
1: que
2: amb un embut.
1: Com una passió i acaba sent la teva
2: com
1: feina.
2: Sí. I aleshores vaig patar d'una manera estranya. I de repent casa en flames neix una mica de amb els meus productors una manera, no sé si conscient o inconscient, dir, hòstia, anem a fer que el Dani rodi un altre cop amb nosaltres, perquè jo he estat rodant molta estona a Madrid o a fora, anem a fer que el Dani rodi una pel·lícula aquí, que la senti seva, en català, amb el seu ambient de confiança.
1: Sí, la teva gent t'abraça.
2: Sí, va ser com algú com molt bonic, no?, de dir, anem a intentar que torni a rodar, però des d'una mena de casa, no?, i aleshores jo me'n recordo que li explico als productors aquesta idea vaga que tinc de dir, hòstia, tinc una idea, jo me'n recordo que a la flama perdoneu la broma, l'Espurna va ser, m'agradaria fer una pel·lícula rotllo Pequeñas mentres sin importancia, d'una família un tant pirada, però que sigui un feel good, i després hi ha la pandèmia I llavors l'escrivim durant la pandèmia. I jo me'n recordo que el detonant, ara que el Sorogoyen està estrenant una pel·lícula meravellosa,
1: El ser querido.
2: Ser querido. Mira, això no li dic perquè no el conec. Però jo me'n recordo que veig El ser querido. No, El ser querido no, perdona. Madre, és una pel·lícula increïble del Rodrigo Sorogoyen, que la fa la Marta Nieto, és una preciositat de pel·lícula. I hi ha una escena meravellosa gravada amb un mòbil, que és la Marta Nieto està com borratxa amb un mòbil, està amb uns xavals que la tracten fatal, vol saltar del cotxe, és una típica escena d'atenció de Sorogoyen, Sorogoyen, que generando mal rollo, pues, aquesta escena. I dic, hòstia, que guapo això, de generar atenció d'una manera. Molaria com... Saps, em va inspirar com algo de dir...

0: espiral com algo de dir, m'agradaria fer com una escena així com de tensió, que no passa res, però falta moltes coses. I no sé com vaig arribar de jo voler fer un curtmetratge de l'escena paracaigudes de Casa en Flames, de tu tens una persona lligada, estàs lligada a una persona que es tirarà amb paracaigudes, i en aquell moment aquella persona es diu, jo ho vull deixar i si em deixes em mato amb tu, que és l'escena de l'Enric Auqué, la Macarena. I allò sí, sí. Jo volia fer un curt. Jo volia fer un curt en pla seqüència molt tenso a partir de veure Madre, no? Que dic, hòstia, com les pel·lícules et vinculen d'una manera estranya, que tu pots veure una pel·lícula Disney de dibuixos i t'inspira per una altra cosa. I aleshores, no sé com a la pandèmia, jo amb l'Edu comencem a escriure Casa en Flames, l'Edu comença a fer el guió, i el primer que li dic és aquesta escena de dir, mira, m'imagino una escena d'una parella, el tio que porta la noia per tirar-se en paracaigudes, ella li diu, vull deixar, descobreix que vol deixar-ho, i ella hi agafa una dinàmica tòxica, victimista, narcisista...
1: A l'aire de,
0: si em deixes, em mato. I a partir d'allà comencem una mica a desgranar-ho tot.
1: I ves per on, Dani, ara mateix està sonant de fons la cançó Captatio Benevolentiae, que sí. La gent que no som tan repel·lents com els Manel li diem Ens en sortim, sí. Aquesta és la d'Ens en sortim, que és una cançó que tots els que hem vist Casa en Flames l'associem a ella perquè apareix en el moment més catàrquic.
0: Jo crec que l'associació ja venia d'abans d'haver fet un temazo com aquesta cançó, però sí, d'alguna manera he robat aquesta cançó i l'he intentat vincular amb la pel·lícula d'una manera totalment des de l'admiració absoluta.
1: O sigui, no era per context, mira, he trobat aquesta cançó, sinó que aquesta cançó a mi m'agrada
0: sí,
1: la vull posar aquí.
0: Sí, no hi havia... Vull dir, sí, al final, el millor que té aquest ofici és que et pots aproximar a certs mites i a certes persones que admires des d'una manera professional, però que això és preciós.
1: Que guai això que has explicat, no? Que gràcies a... Bueno, amb la Casa en Flames tornes a estimar la teva professió.
0: Sí, llavors casualment Casa en Flames aconsegueix anar bé i ara doncs la pel·lícula va bé, l'Edu guanya el Gaudí i...
1: Nominats a 8 Goyes.
0: I nominat el Goya, guanya el Goya millor guió, preciós, es converteix en trending topic a Twitter perquè diu no sé què dels xarneus i no sé què. Es fa una mica rebombori. I ara estem escrivint la segona.
1: Ole.
0: Sí, Casa Encendres.
1: Casa Encendres.
0: Sí.
1: Passarà les mateixes ubicacions?
0: No, passa la neu. Hem de canviar. Els pijos tenen una casa...
1: És una mica Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern.
0: Sí, però en aquest cas, el bonic és que es canvia el punt de vista. És a dir, allà sempre hem parlat de la figura de la mare, no? Del personatge de l'Emma Vilarassau, com aquesta mare dedicada i oblidada per la família, no? I d'alguna manera, en aquest cas, ens centrem en la figura del pare. El pare, en una casa que té allà, a la Molina, a Andorra, no
1: sap
0: on ens deixen rodar, i ens centrem una mica en la figura del marit, del pare, i intentem parlar d'alguna manera dels cuidats. És a dir, de què passa quan et vas fent gran, tens certa vulnerabilitat a les coses que passes quan et fas gran, dolors, operacions, el fer-se gran, i com d'alguna manera el pare gestiona això, no? I és una pel·lícula que parla dels cuidats a la família de la manera més sombria que poden tenir aquests cuidats.
1: Doncs esperem, i mentrestant doncs hem escoltat una cançó que ara encara té més sentit, no?
0: Clar.
1: Després del que ens ha explicat, i és que de vegades ens en sortim.

0: tema de la pressió ja he oblidat.
1: Ho has superat, això?
0: No, no és que ho he superat, és que no... Per ara no n'entenc. Sí que tinc molts nervis a que les coses surtin. Vull dir, els meus nervis és... Tinc una idea i aquesta idea tinc moltes ganes de que surti. Si no surt, em sap greu, hi ha com certa frustració, no? Això sí. I per exemple, ara m'està passant que estic pendent d'una coseta que m'han de dir sí o no i amb això sí que m'obsessiono una mica, allò d'estar mirant el mail de dir, hòstia, no m'ha arribat, no m'ha arribat. Però un cop ja estic rodant i ja la pel·lícula és del públic, deixo que viatgi, inclús em llegeixo les crítiques, tant positives com negatives. Soc molt fan de Letterboxd. Vull dir, la gent de Letterboxd, que és una pàgina web on critica les pel·lícules, una mena de Film Affinity, les crítiques són molt creatives. O sigui, em flipen. I m'he mirat crítiques d'altres pel·lícules de les meves i realment és gent molt creativa a l'hora de criticar una pel·lícula.
1: Et rius, ja.
0: Em ric moltíssim, sí, sí.
1: La última estrena que has tingut és la segona temporada de la sitcom La Casa Nostra, de sí. 3CAT. Què és el següent que estrenaràs?
0: Doncs el director, sí.
1: El director, sí. O sigui, tu saps el director del director.
0: Del director, sí. El director és una pel·lícula...
1: No, és un llibre,
0: és
1: jo
0: un llibre del David Jiménez, que parla de la seva etapa com a director d'un diari. I és molt interessant perquè el llibre explica les pressions polítiques i econòmiques que tens a l'hora de que tu vols dir la veritat d'una notícia i no pots. I crec que és un tema molt, molt actual, independentment de quin partit hi hagi, perquè intentem no decantar-nos si és una pel·lícula més d'esquerres o dreta, simplement exposa una realitat que és que la veritat avui en dia en certs medis sempre està condicionada...
1: Ha de passar com uns cribatges.
0: Sí, hi ha un condicionament ideològic en funció de quina ideologia marcada tens i buscar aquesta neutralitat, doncs potser és que quasi és algú impossible, no?, d'alguna manera, o complicat.
1: Bueno, és un tema...
0: És un tema...
1: De
0: debat actual i que està molt al dia i a mi em ve molt de gust, independentment de que la pel·lícula agradi o no, veure com la gent reacciona, perquè jo m'estic trobant que ara les pel·lícules tenen un pozo... Potser és que estic massa estona a Twitter, també t'ho dic, però tenen un pozo polític important, no?, de que cada pel·lícula... introdueix una reflexió a les xarxes de caire polític, més enllà de si la pel·lícula està bé o malament, no?
1: No, és que les xarxes, si estàs, és per tenir opinió. Es veu que no pots no tenir opinió.
0: Bueno, jo no tinc opinió. Vull dir, ojo,
1: però
0: jo...
1: Tu estàs una mica de voyeur, allà.
0: Sí, jo estic de voyeur, inclús, perquè no m'has preguntat cap pregunta compromesa, però no m'agrada posar-me en jardins, però no perquè no m'agradi, sinó perquè no tinc la... En moltes coses no tinc ni el coneixement, ni la intel·ligència, ni l'atenció suficient que li has de posar alguna cosa per opinar de segons què.
1: Això ho comentava la Carla Simón fa dos dies.
0: Ah, sí?
1: Sí, que moltes vegades que ella diu jo no et puc opinar d'això perquè no en sé prou.
0: Ah, doncs mira,
1: a vegades
0: opino el mateix.
1: Us carreguen unes responsabilitats de què opines d'això? Dius, és que clar, si jo ara tinc un altaveu aquí... No puc dir que el primer que em passi pel cap sense informar-me,
0: no,
1: sense...
0: No, o si t'agrada el primer que passi... Vull dir, pots dir-ho si vols, crec, però jo que sóc d'una persona que m'agrada almenys tenir una opinió clara de les coses, dic, hòstia, és que, sincerament, la meva opinió crec que en certs punts no té valor. Vull dir, si hem de parlar de Christopher Nolan, sí que la meva opinió crec que té molt valor, perquè m'he vist molt les seves pel·lícules. Però si hem de parlar d'un tema determinat d'actualitat... Jo dic, ostres, és que això és que ni que m'empapi de tot, potser no tinc la capacitat mental de fer una reflexió que valgui la pena que les persones que estan escoltant això l'escoltin, saps?
1: Hi ha alguna que et vulgui preguntar, d'opinió que en tinguis?
0: No, per ara no tinc cap tema així...
1: Si no, tu m'ho dius o m'ho escrius en
0: paper? Per ara no.
1: I tirem milles.
0: Per ara ho porto bé. Si tens alguna pregunta a dir, jo diré, mira, d'això no sé suficient.
1: Això és un programa que em pots dir el que et doni la gana, Dani.
0: No tinc cap reclamació o cap reivindicació concreta per res i si la tinc està tan poc fonamentada i tan poc treballada que me la guardaré.
1: Bueno, tu mateix.
0: Tinc moltes ganes que s'estreni La Bola Negra, tinc moltes ganes de que surti l'Odissea en Blu-ray per comprar-me-la. Crec que haurien d'haver més parts per gossos, això és la meva reivindicació.
1: Ara veus tenir un gos, no?
0: Sí, tinc un gosset, una gosseta que es diu Chiwi. I el dels pipicans és una moguda. Entenc que no es puguin deixar gossos al parc perquè si no estarien plens de gossos.
1: Veus com sí que tenies aquí?
0: Però, clar, no, amb això sí que puc dir s'ha de fer alguna cosa perquè en aquest sentit és no sé on portar la pobreta.
1: una mica de civisme per part de tots.
0: Sí,
1: els
0: sí,
1: que
0: sí.
1: tenen gos han de recollir les caques.
0: Això sí, i anar amb el xorro.
1: El que sí que és veritat és que tenim un problema i ens estem allargant molt aquí.
0: Ah, divagant, perdó.
1: Però què passa quan el gos fa diarrea?
0: No, és una moguda. De fet,
1: què fas?
0: No, vas amb una... Si saps que té diarrea, vas amb un cartró... I quan vols que caga al carrer, poses el cartró a Desto o intentes... Jo algun cop li he arrastrat a la pobra ja a punt de Desto perquè vagi a un arbre. S'intenta fer el que pot i si ho fa, demanes disculpes, ho neteges i...
1: Poses mirada, ja no puc fer res, no porto cullera.
0: Sí.
1: En fi, Dani, perquè diuen que ets un director que mostra la seva vulnerabilitat i també ho diuen com si fos una cosa única i absoluta, com si no fossin humans els directors.
0: Ah, no ho sé, no sé qui... Pues suposo que el rodatge és molt transparent. I també de cara quan tinc promoció d'algú, també. Però suposo perquè soc molt transparent.
1: Sí, no... que això vol dir que quan no saps com fer una cosa ho dius. No sé com fer això.
0: Sí, completament. A l'última pel·lícula, el director... que tenia una meravellosa directora de fotografia, que és la Maria Codina, que vam congeniar molt, jo li deia a Maria, això, no, que ho sàpigues, jo no tinc ni idea, i em diu, perfecte, jo, doncs, què fem? I m'apoyo molt amb l'equip. Vull dir, el bonic de dirigir és que el més inexpert en un rodatge, des del meu punt de vista, sóc jo. És a dir, en els rodatges últims que he fet, estic amb una persona que fa so... que porta 128 pel·lícules a les esquenes. Estic una persona que és la directora de foto que cada any roda potser dues pel·lícules i una sèrie. Mm. És gent que té molt bagatge de rodatge i és una comoditat, certament, com dir hòstia, això no sé molt bé com fer-ho, com ho faries?
1: Amb els actors també mostres aquesta...
0: Sí, amb els actors, per exemple, parlant d'una manera d'una pel·lícula... O sigui, el director, per fer Autobombo, amb el David Verdaguer, que fa de personatge, primer hi havia un guió que vaig reescriure de 200 pàgines, però jo volia, tenia com això de obrir-ho de tot. Obrir-ho de tot, perquè el llibre és increïble, estava com massa apagat el llibre, tenia com una obsessió en què crec que havia de sortir tot. I clar, David Verdaguer, amb la seva neurosis que el caracteritza, em va dir, Dani, són 200 pàgines. O sigui, és que directament ja no és que la pel·li quedi llarga, és que jo no em podria aprendre tot això. Que ho sàpigues, no podré. I vale, David, què fem? I t'has parlat d'una setmana abans de rodar, eh? Ojo, eh? O sigui, una setmana abans de rodar, el David va venir a casa...
1: Mare meva, com deuria estar el David.
0: Nerviosets, suposo. Va venir a casa i vam començar a retallar el guió, però és molt interessant retallar-ho amb l'actor, perquè l'actor agafa la pel·lícula, també, i em va ajudar molt perquè va entrar molt fresc, saps, a la pel·lícula, i va dir, mira, això que vols explicar és un tostón. I algunes coses era una estirada ronça, però em va ajudar molt com a condensar aquesta pel·lícula. Tampoc és que quedés un guió de 110 pàgines, va quedar un guió de 150, també t'ho dic. Els actors parlen molt ràpid. I vam canviar, vam reescriure moltes coses abans, una setmana abans de rodar a casa amb el programa de guió obert. I crec que això és el bonic, aquestes coses com cutres de les pel·lícules.
1: El making of que no es veu.
0: Sí, normalment a les entrevistes sempre el director mostra com un cert control de tot i que està bé dir-ho, eh? I parla de la pel·lícula amb una seguretat meravellosa, però a mi m'interessa més la part de dir, hòstia, és que una pel·lícula és una successió d'accidents que potser fan la pel·lícula millor, però cada pel·lícula és un accident d'algú. O sigui, cada pel·lícula és una pel·lícula de el que podia ser no és, el que va malament i és un resultat d'accidents.
1: D'anar solucionant, també.
0: Sí, sí, és un resultat d'accidents.
1: Com un lampista audiovisual.
0: Exacte.
1: Que vas posant parxes pagats.
0: Sí, sí, parxes hi ha molts.
1: Doncs abans parlàvem de què són les pel·lícules de fórmula, no? Que són aquestes pel·lícules que saps tenen un ordre i les de seguir i funcionen com un canó. I ara anem a donar pas a una cançó, que jo no sé si és una cançó de fórmula, però va com un tro, i aquí al Llapis de Memòria ho sabem molt bé perquè ha sonat un porró de vegades, i em refereixo, evidentment, al Born to Run de Bruce Springsteen.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: tot això, Dani, el fet de petar-ho molt fort amb la casa en flames et posa d'alguna manera pressió afegida a la següent pel·lícula o no t'ho prens per res així?
1: No, no.

0: llapis de memòria del director Danny De La Orden. També hi hem trobat el Born to Run de Bruce Springsteen, que és una cançó publicada l'any 1975, que diuen que va salvar la carrera del Bruce, perquè després d'uns inicis musicals que no acabava d'arrencar la cosa, doncs va parir aquesta meravella i ja catapultat cap a l'estrellat mundial.
1: S'ha de dir que quina llista de Spotify de senyor gran, eh? A mi crec que l'Spotify m'obliga com a escoltar cançons noves per dir, tio, t'estàs quedant, i aquí ho demostra.
0: Sí, allò del rap que et diu...
1: El meu rap és d'una persona...
0: Diu, ets Manuel Fraga, no?
1: Exacte, sí, sí. És música de pare, jo a mi...
0: Pedro Sánchez et guanya, eh?
1: Sí, no, Pedro Sánchez crec que les seves llistes de cançons són
0: més
1: actuals.
0: Molt més modernes, sí, sí. I molt més indies que les teves,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Necessito el seu assessor. No, aquesta em recorda una mica al món cotxe quan vas amb els pares.
0: Vull dir, això és cançó de pare.
1: Això és cançó de pare, podria ser aquesta, o Bohemian Rhapsody, o això. I també perquè a ma germana li agrada molt el Bruce Springsteen i vam anar com a 3 concerts o 4 que va fer el Pau Sant Jordi. I mira, li tinc carinyo.
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quin barri?
1: Visc a Sant Antoni.
0: I a quin barri et cries, tu?
1: Em vaig criar a Sant Gervasi, entre plaça Bonanova i plaça Kennedy.
0: Val. I quins records tens d'aquella Barcelona, d'aquell Sant Gervasi dels anys 90 on tu et cries?
1: Normal, no normal. També jo vaig ser un xaval de poc de barri perquè em vaig posar molt amb el món dels videojocs. I era un...
0: Eres un viciat.
1: Era un viciat dels videojocs i no vaig tenir... Com les notes jo anava fent... No vaig tenir aquesta sensació, o sigui, aquest punt de... No em van posar traves ni limitacions d'horàries i podia estar hores i hores jugant a la Play. No recordo com algo que em fregís el cervell. Crec que els videojocs tenen una... Cada cop més una part cultural, inclús narrativa. Inclús et diria que de vegades em passa que l'emoció que sento jugant un videojoc, és, depèn de quin... És major que determinades pel·lícules.
0: No, és, que és com una pel·li, jo em diré de foto.
1: Sí, no, clar, hi ha una part creativa que la donem per sentat, de dir, bueno, el gràfico, els 3Ds i tal, però cada videojoc té un art i té un guió. Òbviament hi ha molts tipus i hi ha alguns que són únicament per viciar estil Candy Crush, però és una cultura que em sembla fascinant i molt lligada com a lo popular, no? I jo de petit em vaig criar des de la PlayStation 1 fins l'última, i estava molta estona jugant als videojocs a casa, per tant tenia poc. Anava de la piscina, feia piscina petit, i anava de la piscina...
0: Per l'esquena, això que ens comentaves.
1: Sí, però perquè m'agradava nedar, i vaig intentar jugar a bàsquet a primària, i era molt dolent, per tant...
0: A la Play, jugaré a la Play.
1: Ah, exacte, jugava, no soc molt ni de FIFA ni de l'NBA, però sí, un poco niño Final Fantasy.
0: I des de ben petit, quan et deien, Dani, tu de gran a què et vols dedicar? Tu deies ja cinema?
1: Sí, sí, perquè ma mare em portava molt al cinema. Inclús em portava... Crec que va fer una cosa que, com no soc pare, no puc dir si està bé o no, a mi em va agradar el seu moment que no vigilava molt el marge d'edat per les pel·lícules. Aleshores, jo vaig començar a veure... Vull dir, jo vaig anar a veure Starship Troopers als cinemes, que és una pel·lícula aparentment fatxa, però després descobreixes que és una paròdia del feixisme. Però clar, jo crec que tenia 10 anys quan veia els aràcnidos i el bitxo que et xuclava el cervell.
0: I no et traumava, això?
1: Bueno, de vegades tancava l'ull, però hi havia com aquest punt de morbo i aleshores crec que això em va condicionar d'alguna manera a que li agafés el gust de les pel·lícules, perquè jo vaig començar a veure pel·lícules d'adults, entre cometes, quan era molt petit. Jo recordo que vaig veure Armageddon quan es va estrenar als cinemes, que era quan hi havia un cinema allà al Port Olímpic, al costat del cine 3D, i me'n recordo com dic, hòstia, aquesta pel·lícula és un passot, de fet, és les meves pel·lícules favorites. Però sí, vam fer una cosa com que no vigilaven gaire... Sí que van haver-hi traumes heavies, jo recordo que vaig anar a veure un espectacle a la Fura dels Baus.
0: Ah,
1: i me'n recordo que era molt petit i me'n recordo que et donava unes ulleres i hi havia uns flaixos increïbles i com tot de màquines, perquè no era una obra de teatre com a tal, sinó que era com una mena de nau, i després sortia una tia amb pilotes i una espasa i sí que em donava molta incomoditat al tema sexual. Vull dir, jo podia veure una pel·lícula com Muertes
0: i tal. Si tu veies Los Niños del Maíz i deies,
1: cap endavant. Cap problema.
0: Una Fura dels Baus.
1: Cap problema, però de sobte una escena on, on es veu una teta em tapava perquè em donava com
0: Sí, pudor.
1: Pudor.
0: Que quan pensaves això en dedicar-te al cinema sempre era des de la part de director, mai et vas plantejar ser actor?
1: No, sí que de petit feia teatre, però no... Em va agradar molt més la capacitat de control que tens... a l'hora de crear una història, no? Però no, mai he passat. I de fet, algun dia, en plan conya, de fer algun, inclús a la casa nostra, que passant tots els departaments d'equip surten allà a la casa nostra perquè anem justos sempre pels personatges, i alguna vegada part de l'equip ha fet algun cameo i jo encara no l'he fet.
0: Però està...
1: No, per ara no. No. És un jaleo,
0: Amb aquest cabell és que serà molt reconeixible que ets tu. Que crec que el teu pare és assessor fiscal.
1: Sí.
0: I a tu el tema economia, números, això...
1: No,
0: que suposo que ara t'ha anat bé tenir un pare assessor fiscal amb els diners que has guanyat.
1: Em va bé per dir-me... la renta és aquesta, jo, perfecte, molt bé. No, ara em comença allò que... Però perquè sóc víctima de lo que està de moda i estàs a Instagram i et surt el típic, no guru financero perquè és gent que es dedica a això, però et diu, hòstia, tu tens els diners allà i no estan treballant per tu, i llavors ja dius, hòstia, potser hauria de fer alguna cosa i tal, però amb això sóc bastant...
0: Bueno, tens algú de confiança.
1: Em començo a interessar una mica per al món de les inversions, però des de l'estupidesa de dir, ai, mira, això què tal? Però
0: clar, no he fet res. No ets un criptobro.
1: No he fet res. Com a molt vaig dir, i això què és, l'interès compuesto? I després dius, ah, vale, i ja està, saps?
0: En tot cas, el Dani volia ser director, doncs cap a l'ESCAC, no? que anem. A l'ESCAC te'l vas poder pagar amb aquests diners que hi havia a casa? Vas haver de treballar?
1: No, l'ESCAC me'l va pagar el meu pare. Vaig tenir... Jo sempre ho he dit, vull dir, el fet de que jo em pugui dedicar al que m'agrada, i m'hagin anat relativament bé les coses, no forma part ni del talent ni de... Vull dir, se'm pot donar millor o pitjor fer una pel·lícula, això ja, que l'espectador diga. Però a mi el motiu principal és que he tingut la sort de que quan jo volia fer una pel·lícula he tingut un coixí per fer-ho. I crec que és una cosa que està a reconèixer, no? Perquè si no sempre estem parlant una mica de si quieres puedes i d'una mena de romantització de la feina dura que pots arribar a qualsevol lloc, i ens oblidem que determinades persones, en les que jo m'incloc, poden fer el que volen perquè tenen un determinat coixí. I jo, doncs, prefereixo...
0: Hauríem de dir-ho al revés. Si puedes, quieres. No?
1: Sí. Però clar, no és com... No. Si tu t'ho treballes, o si no aconsegueixes els teus somnis...
0: I a vegades
1: i tal,
0: no.
1: I de vegades no, perquè no tens un coixí, una xarxa i un suport perquè puguis centrar els teus objectius en fer el teu somni, que és que s'ha de pagar el menjar d'alguna manera.
0: De totes maneres, sí que vas treballar com a cambrer, crec.
1: Vaig treballar com a cambrer a Can Torrades, sí. A un restaurant que està a la Costa Brava, a Begur. Tres estius o dos o tres estius.
0: Sí, per pagar-te una mica l'oci.
1: Sí, bueno, estàs a la universitat i dius, ostres, jo hauria de fer alguna cosa, vull dir, no m'estic guanyant la vida, i m'hauria guanyat la vida, no em vull comprar coses, i no una cosa és que el meu pare em pagui la carrera...
0: I una altra és un paràsit.
1: I l'altra és dir, ostres, quiero salir de fiesta, dame 20 euros als 20 anys, saps? O als 18, i vaig estar 3 anys corrent de cambrer a Can Torrades, i meravellós.
0: Quina època?
1: Quina època, en quin sentit? No me'n recordo l'any, jo tenia dels 18 als 21,
0: ets
1: o així.
0: Del 80...
1: Soc del 89.
0: Doncs era l'època on ho van començar a petar anuncis d'una conegudíssima marca de cervesa amb cançons com Està Mercat, de Billy the Vision.

0: Hammercat de Billy the Vision, sonant a la llapis de memòria del director Dani de la Orden, que aquest tema és del 2018, que, com deien, doncs, va obrir la veda a aquests anuncis d'estiu, que no cal fer ridícul, són els d'Estrella Damm, encara que no ens patrocini, i ens enviaràs uns quintos, i que encara duren.
1: Encara duren.
0: Vull dir, que han passat 16 anys?
1: Sí, sí, sí.
0: I encara...
1: És que a mi aquesta, me'n recordo que estava treballant allà i va ser quan va sortir aquesta cançó i estava mentre fèiem la prèvia de netejar i preparar les taules, sempre està com allà sonant.
0: Has tingut moltes feines lluny del teu sector?
1: No, només cambrer, i ja després de cambrer vaig començar a fer making-offs amb una empresa de publicitat.
0: Que això ja és el teu sector?
1: Que això ja és el meu sector, però era el Mindundi que feia els making-offs. I després dels making-offs vaig començar a muntar anuncis, i després de muntar anuncis vaig començar a dirigir anuncis de gatets.
0: I quina valoració fas del teu pas per l'escac?
1: Molt guai. Al final el que et serveix sobretot és per trobar certes connexions amb gent que t'entens i poder fer coses, perquè el cinema no és únicament aguda, jo tinc una idea brillant, s'ha de fer. Ara amb l'IA, ja, potser, si la pots fer des de casa, ja és un altre tema peliagudo, no?
0: De moment cutreja.
1: Bueno,
0: fa por, però cutreja.
1: Et dic jo que no cutreja.
0: Doncs, tornaràs a cantorrades, eh?
1: Exacte.
0: De cambrer.
1: Però, sobretot, més enllà, vull dir, el cinema és algú, com dic, que s'ha d'estudiar. No seria... Vull dir que has d'estudiar cinema em sembla una falta de respecte per les carreres on s'ha d'estudiar de veritat, com medicina... Aleshores, a mi, sobretot, el que sabés de l'escac és que et dona callo de rodatge, saps? Més enllà de... Sí que jo vaig tenir un professor meravellós a pràctiques que vaig aprendre molt, però sobretot et dona perdre el pudor, no, de... Rodar una cosa amb col·legues un cap de setmana amb una càmera, ja sigui una Alexa, una càmera de 16 mil·límetres, el que sigui, ensenyar-ho a classe i entre tots començar a dir, vale, això no està bé, saps? O sigui, et treu aquesta barrera que tu tens de dir, hòstia, vull fer... Perquè moltes coses, amb això passa, que de vegades tens tantes ganes de fer una història, d'escriure un llibre, de fer una pel·lícula, però el teu cap ha de ser tan perfecte que al final ho acabes fent. I el bo que tenia l'escac és dir, no ets un geni, ni tens la millor idea del món,
0: segurament
1: serà una merda, però roda-la i vine a classe i t'enfonsem en el bon sentit.
0: Aquest professor era el Sergi Pérez?
1: Ai, sí! Però això no us ho vaig dir, jo.
0: Home, però aquest senyor té mèrit perquè tu sortissis de l'armari cinematogràfic a l'escac.
1: Sí, sí, li tinc molt carinyo. Vull dir, jo era un professor molt canyero, però jo a l'escac me'n recordo que vaig centrar en pudor perquè a mi m'agradava Armageddon, Transformers, les pel·lícules comercials...
0: I Gato Pardo, eh?
1: I arribes allà i va Fellini, no sé què, Tarkovsky, que dic, hòstia, està molt bé, però em ve de gust veure més l'altre, no? I a mi el Padrino, no, és que em flipi. Normal, està bé, però és una pel·lícula que no em flipa, em sap greu. I a pràctiques jo me'n recordo que em va dir, però tu quines pel·lícules vols fer? Qual és la teva pel·lícula favorita? I jo, explorant, Armageddon, em diu, vale, doncs... És com una mica et treu aquesta careta i...
0: Et va alliberar.
1: Sí, sí, sí, i sobretot és un moment important en acceptar quins són els teus referents i no tenir cert pudor perquè estàs en un sector menys artístic del que s'espera de tu. I després totes les pel·lícules que he fet pues, estan molt lluny d'algú autoral, saps?
0: De fet, aquí vam tenir un pollastre enorme a xarxes quan va venir el director de l'escac, el Sergi Casamitjana.
1: Què va dir?
0: I vam treure un reel en què deia que l'escac s'ha d'ensenyar cinema comercial perquè... Aquesta gent està pagant molts diners i no és perquè li ensenyem a gravar una pel·li indie amb un mòbil. Bueno, acaben d'arribar a dir a les xarxes.
1: Hòstia, això...
0: Perquè hi ha molt idealisme
1: això,
0: i...
1: Això, puc estar-hi no del tot d'acord, però jo crec que tu has de fer el cinema que et mou. I potser una vegada et mou un cinema més de fórmula i potser un dia t'aproximes a algú que no entens. Saps? Vull dir, ja passa alguna cosa que no acabes d'entendre de per què ha passat això i et surt una altra cosa. Aleshores, ensenyar el cinema des de... o qualsevol art, o indústria, des de la fórmula, a mi personalment em sembla un error. Vull dir, jo crec que ho has d'ensenyar des de la...
0: T'ho han d'ensenyar tot, des de l'escola d'interpretació.
1: Sí, des de la funció. A part que és molt estrany ensenyar... Vull dir, com ensenyes un cinema comercial, què és comercial, què no és comercial... Llavors, per mi és una mica de... Lo bonic és intentar... Si tu tens una pulsió d'explicar una història, l'important tant és gratar i que algú t'ajudi a saber com la pots explicar de la millor manera possible.
0: Ell parlava de treure professionals al mercat.
1: Bueno, sí, sí. Segurament està bé. Vull dir, al final li serà més que ningú, és el director de l'escola.
0: No el justifico, que cadascú...
1: Sí, sí.
0: Que en el teu cinema el que hem trobat, si mirem la teva filmografia, és molts, com dir-ho, idiotes, no? A tu t'agrada molt. De fet, en moltes entrevistes que t'he llegit, parles dels teus, que els teus personatges són idiotes.
1: Mm.
0: I aviam si em compres això. Aquí tenim ara una cançó que jo diria que li aniria molt bé a la banda sonora
1: vale.
0: de molts d'aquests personatges, que és El fin del mundo, de Lara Love You.

0: Què, Dani? Me la compres? Podria ser una banda sonora d'aquestes pel·lícules.
1: Sí, home.
0: Aquests pobres, és que els he dit idiotes, potser són perdedors o...
1: Que... Bueno, idiotes també. Vull dir, quan es parla de relacions, sempre un acaba fent l'idiota més del que compta. No sé per què li tinc tan carinyo aquesta cançó, sincerament.
0: Vull entra, dir... entra perfecte.
1: Entra perfecte, és una bona cua de programa, jo crec, que la tinc en bucle... Torno a evidenciar que no sóc una persona amb una cultura... No sóc molt melòmano, pel que pots veure, perquè tot és una mica l'ABC, però m'agrada molt.
0: I en termes amorístics, tu ets com els teus personatges, també? T'has mogut en aquestes aigües?
1: No, en termes amorístics jo he sigut un gilipolles de manual. Vull dir, es confon molt el típic romàntic indecís de no sé el que vull, que està tan de moda a les pel·lis, a la vida real és més nociu que una altra cosa. I jo crec que s'ha romantitzat molt aquest Ted Mosby de... És que no sé el que quiero, no sé què, perquè al final...
0: Doncs quan t'aclareixis, vine.
1: Sí, exacte. No, ara estic aclaridíssim, vull dir...
0: Sí, però
1: ara estic aclaridíssim, vull dir... Antenotario. Però sí que és veritat que m'he portat malament moltíssimes vegades i el romanticisme ha sigut un refugi per no dir-ho d'una manera clara, doncs, el que ha sigut és un capullo.
0: Efectivament, que ara estàs antenotari, la teva parella, ja ho sap tothom, és la Paula Amàlia, actriu. Mm. Com us coneixeu amb la Paula?
1: Bueno, ens coneixem des de amics en comú i vam treballar un parell o tres vegades junts i hasta aquí puedo leer.
0: Va passar pel llapis de memòria.
1: Ah, sí?
0: I vam estar comentant que ella em deia és que sóc molt desendreçada. Molt. Tu em dones fe que sigui tan desendreçada?
1: Sí, el mòbil el perd 4 cops al dia.
0: I clar, li dic, no deixa de ser paradòxic que la parella del Dani de la Orden
1: sigui desendreçada, ja.
0: Tot el desordre.
1: Bueno, als rodatges, a mi em diuen Dani del Desorden.
0: Ah, tu també ets com...
1: Sí, però jo sobretot a nivell professional, jo tinc una mala fama que intento... No és que m'agradi, no em sento còmode, però és que sóc rodant molt caòtic. I no és el que digui, no m'agrada ser caòtic. Vull dir, crec que és pitjor per la pel·lícula, per mi i per l'equip, que intenta mantenir un ordre. I jo t'ho juro que a cada pel·lícula intento dir, no, aquesta la faré ordenada. I no sé què em passa, que és que o no sé fer dirigir com s'ha de fer o no sé com traspassar bé la informació al meu equip, però cada rodatge acaba sent un caos.
0: Sí, amb la Paula us retroalimenteu perfectament.
1: Sí, bueno, a nivell professional no, perquè cada una va por su lado, però sí, sóc molt desendreçat i caòtic a nivell de treballar i segur que estic intentant que no sigui així.
0: També us ho deu passar molt bé, perquè els dos teniu molt sentit de l'humor, que mira quina hora és. Ens hem quedat sense la cançó Antillapis, no ens dona temps a fer-la a que soni, que és aquesta cançó que pel que sigui, doncs, et fa mania, em diu quina és perquè no se'n recorda, ens has posat a The Last Goodbye
1: és molt trista,
0: perquè
1: sí.
0: Et posa molt trist.
1: És molt trista.
0: No sonarà.
1: Bueno, acabem amb aquesta.
0: Fem
1: que acabem amb
0: això, perquè si no sonarà, per què ho dic?
1: Però exacte.
0: Bé, has de triar amb què tanquem. Podem tancar amb Come On People de Pulp o podem tancar amb Los Amigos Que Perdí de Dorian. Amb què tanquem el llapis de memòria del Dani de la Orden?
1: Jo tancaria amb Come On People perquè és una cançó meravellosa.
0: Doncs tanquem.
1: I l'altra també.
0: Vale. Les dues les havies posat tu.
1: No, però aquesta li tinc carinyo perquè va ser una cançó que va estar en bucle quan vaig fer Loco por ella.
0: L'altra Dorian era d'Elite.
1: Sí, exacte,
0: tu,
1: que vaig fer un porron de capítols d'Elite, vaig acabar esgotat de rodar escenes de morreos, drogues, vull dir, festes, de
0: xavalada. Esther Espósito per allà...
1: Sí, era... Vull dir, va ser una etapa divertidíssima i molt guai. I el bo que té una sèrie com Elite, que crec que això la gent no ho sap, és la llibertat creativa que tu tenies rodat. Vull dir, jo mai he provat tantes coses com a Élite.
0: De fet, he llegit que posaves tants acudits que et venia...
1: Sí, em va dir, frena una mica,
0: estem assassinant
1: però
0: nens.
1: Més enllà del guió, era un imàs D de provar coses, de veure que aquesta pel·li fa com un zoom raro i ho provo aquí. I jo me'n recordo que els meus millors plans seqüència, saps el típic de... Eres estudiante de SCAC, eres director i lo que quieres es un plan secuencia porque te mola Scorsese, això ho tenim tots. I tot, cada director se lleva un dia i diu, esto lo voy a hacer en plan secuencia. Porque nos mola, perquè ens agrada presumir, bueno, no? És això, o sigui, al final és una sacada de pip que fem tots. I jo els millors que he fet és a Élite, estic molt content d'ells.
0: Ole, Dani de la Orden, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, la Noemi Pérez a la web, el Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi, que tingueu molt i molt bona tarda. Fins demà.
1: Molt bé, no?